0: menjar-t'ho o posar-ho a la nevera és quasi exagerat, però no tant, no?
1: No, exacte, no és tan exagerat. Eh? Realment hi ha com una línia de temperatures, vale, en el tema de la multiplicació dels microorganismes, on aquesta línia que dius tu, que la temperatura ambient, que normalment pues, serien entre 20 i 40 graus, 40 ja és molt, però bueno, entre uns sí. 10, 15 i uns 40 graus, és la temperatura on és la multiplicació òptima dels microorganismes. Vale? Que seria això que dius tu típic. No? Faig una truita de patates abans de posar-la a la nevera, que no se m'escafi tota la nevera, la deixo allà, pues, mira, un ratet. Clar, depenent. Perquè què passa? Que els microorganismes necessiten aigua o humitat per créixer, sí. Nutrients, és a dir, a la truita tenen aigua, perquè, evidentment, l'ou doncs, té una gran quantitat d'aigua, necessiten menjar, evidentment, l'ou i les patates tenen hidrats de carboni, proteïna, etc. Necessiten la temperatura ideal, que, com dic, ha de ser aquesta òptima, sí. Que és entre els 10 i uns 40 graus, i tens. Què passa? Aquí el factor temps, com més temps deixes, més es multipliquen. A més, entre 10 i 60, aquesta temperatura que estem comentant, es multiplica exponencialment els microorganismes. Llavors, que no és uno más uno son dos, no, no.
0: Clar.
1: És exponencial.
0: Seria una mica com el, més o menys, com el factor que pot ser doncs, el que tenim a la nostra pell d'exposició al sol, no? Que vull dir que per molt que fiquis protecció, doncs serà més o menys temps, però igualment hi ha un temps en què et pots donar per cremat, no? Doncs en aquest cas, si hi ha més temperatura, es reproduiran més de pressa, però això no vol dir que a menys temperatura sigui més segur. I clar, aquí el problema és que molts cops les persones que no en sabem, tenim aquella tendència a pensar, bueno, però si ho acabo de cuinar, és a dir, si ho hem tingut a molta temperatura, això no pot tenir microorganismes, això ho mata tot, no? Si ho acabo de fregir, ho acabo d'escalfar, ho acabo de bullir, no? I només és segur ser un temps, no? Tot i així hi ha microorganismes que tot això ho aguanten, no?
1: Bueno, sí, mira, t'explico una mica, vale? Diem-ne que la temperatura òptima, com hem dit, és entre els 10 i 60 graus, sí. Vale? Llavors, què passa amb la temperatura a partir dels 65? Uh-huh. És la temperatura de pasteurització, vale? Que és el senyor Pasteur, que jo sempre els dic als meus alumnes, sisplau, penseu sempre en la temperatura de pasteurització. És a partir dels 65 graus.
0: Val.
1: Sí, perquè el té tothom molt abandonat. Vale? Llavors, és molt diferent pasteuritzar un aliment que esterilitzar. Mira, t'ho explico ràpidament.
0: Vinga.
1: La llet pasteuritzada, al súper la trobes a la nevera.
0: Uh-huh.
1: Vale? I la llet esterilitzada la trobes sense estar refrigerada, vale? La trobes en un estat normal.
0: Que bo.
1: I quina és la diferència? Pues és la temperatura en què s'ha fet el tractament tèrmic. Vale? La pasteurització és a partir de 65 graus, normalment són 65-67, tot depèn de l'aliment, i a X segons, d'acord? I aquí què passa? És la temperatura que matem els microorganismes patògens. Com ja he dit abans, hi ha diferents microorganismes. Els patògens són els que amb seguretat alimentària ens han de preocupar, perquè són els que s'encarreguen de transmetre les malalties de transmissió alimentària. Vale? Tots aquests microorganismes patògens, a partir de 65 graus, que és la temperatura de pasteurització, es moren. Ara bé, a partir de 65 fins al 100, que és temperatura d'ebullició, poden sobreviure altres tipus de microorganismes, que no són patògens, però poden fer malbé l'aliment. Vale? És cert que a partir de 100, com tu dius, l'ebullició, etc., mata tot. Sí. Vale? Tot i que hi ha toxines que si abans aquest aliment ha estat contaminat es poden quedar i l'ebullició no les elimina. Vale? O igual, si tu fas, per exemple, un caldo, no? Allò que diem, si faig un caldo que faig molts litres, vale? pel tiet, per la tieta, pel fill, per la filla i tal, vale? Què faig? Ho deixo allà hores i hores perquè es refredi, perquè clar, no ho envasaré calent i tal. Aquí hi ha un problema a vegades, perquè vale, sí, tu ho has fet a 100 graus, però l'ambient de la teva cuina, com tots els ambients, està contaminat per fongs, per llevats, per bacteris... Sempre, vale? Es pot contaminar aquesta olla de caldo, aquest caldo, i llavors què li dones? Aigua, menjar, temperatura i temps.
0: I
1: allà es fa un caldo de cultiu, valgui la redundància.
0: Sí, exacte, és un caldo de cultiu mai millor dit, totalment.
1: Sí, mai millor dit, sí, de fet ve d'aquí. Llavors també, si hem de tenir en compte també que la gent diu, amb refrigeració, vale? A la nevera, temperatura de refrigeració que sol ser entre 0 i 5 graus. No, no, aquí no passa res, sí. La multiplicació dels microorganismes, yes. Ara, és més lenta, sí, és més lenta. ¿vale?

0: Aquest factor temps li traiem i aquest factor temperatura li disminuïm, però igualment es multipliquen.
1: Ja.
0: Val? Mm-hmm. Igual perquè... que molta gent diu... Sí, perdona, perdona.
1: No, no, anava a dir que, clar, aquí una altra divisió seria si congeléssim, no?, alguna aquest caldo que ens hagués sobrat. Però si està a la nevera, encara que sigui a molta menys velocitat, però sí que segueix o que es pot produir aquesta multiplicació. Mm?
0: Correcte, sí. És això, eh? Aquests dos factors, temperatura i temps, els disminuïm, però la multiplicació continua sent lenta, però hi és. El que em dius, que és el que et volia comentar, la congelació. Molta gent diu, la congelació mata. I dic, no mata. No es moren els microorganismes. És a dir, si jo congelo, m'invento, un estofat.
1: Sí.
0: Ara posem números molt rodons, que és el que faig jo a la universitat. 10 microorganismes patògens, vale? En l'estofat tinc 10 microorganismes patògens. I jo els congelo, congelaré 10 microorganismes patògens.
1: Yeah.
0: Quan el descongeli, aquests patògens no es moren, s'hivernen, vale? Sí, hivernen. I què passa? Ahí va la descongelació. Que molta gent descongela, lo típic, no? Ai, és el matí, vale, què faré demà per sopar? Ai, per sopar avui a la nit. Vale, pollastre i no sé què, ho deixo descongelar al marbre de la cuina. Sí? Pues no. Perquè
1: no.
0: Què passa? Quan la temperatura comença a augmentar, que per molt que sigui hivern o estiu, a les cases, pues que estem a 20-21, que és la temperatura òptima de multiplicació, aquests 10 microorganismes que hi havia a l'estofat, quan es trec a descongelar en el marbre de la cuina, es desperten i què passa?
1: En desperten el paradís, han despertat el paradís aquesta gent.
0: Correcte, i comencen a multiplicar-se.
1: Imagina't.
0: Com més es descongelen, més es multipliquen. I això també és un problema molt habitual en les cases, el tema aquest de la descongelació. De fet, en indústria alimentària no es pot descongelar els aliments amb temperatura ambient. Sempre s'ha de descongelar dintre la nevera.
1: Fixa't, perquè hi havia molta... Suposo que a vegades és perquè s'entén una part i no tota la part, no? I igual s'entenia allò que no és bo, ara em corregeixes, descongelar i cuinar-ho immediatament perquè que tingui un procés com més atenuat, no?, de canvi de temperatura, però això a la nevera, no pas a temperatura ambient, no?
0: Correcte. El que si fas és això que dius, ostres, vull, no sé, les típiques gambes així cuites que tens, i dius, ai, ja em faig una amanida, vale, les descongelo això a baix, a sota l'aigua, una mica calentona i ja està. A veure, aquí per seguretat alimentària no passa res, perquè les descongeles automàticament amb un tractament tèrmic d'aigua calenta i les cuines. Mm-hmm. Però què passa? Aquí el que queda afectat són les característiques organolèptiques.
1: Val.
0: Vale? Perquè, com sabem, al congelar, l'aigua, que són les molècules d'aigua dels aliments, es formen cristalls.
1: Uh-huh.
0: I el descongelar, si no es descongela, paulatinament trenquen les fibres i llavors és quan saps que dius, per exemple, una patata bullida, la descongeles i la descongeles i dius, hosti, és que el gust ha canviat absolutament.
1: Sí, sí, sí. Sí,
0: sí. La textura, vale? És per això. És perquè, clar, depenent de l'aigua que contingui un aliment, llavors es veuen les característiques organolèptiques afectades. Sí, sí.
1: Uh-huh. Per tant, bueno, aquí ja, llavors hi haurien dos factors diferents, és a dir, el de no descongelar de cop seria perquè tingui més valor, fins i tot nutritiu i saborós, però per tema de seguretat, en tot cas, el que s'ha de fer, si volem que es faci més lentament, és des de la nevera, perquè no estarem afavorint que hi hagi aquesta multiplicació ràpida. Però, clar, a l'estiu també passa, paral·lelament a tot això que ens estàs explicant, que el tipus de menjar possiblement que fem o que ens ve de gust, doncs es prolifera més, doncs, allò que diem les salmonerosis i totes aquestes coses que imagino que pel tipus de producte que porten, no? Que si l'ou, que si etcètera, doncs, les salses que es fan o el que sigui, doncs encara és més propens que per la temperatura elevada que tinguem, doncs sigui d'allò. En canvi, per exemple, un meló amb pernil, no? Possiblement sigui més segur. Com funciona això?
0: Mira, per exemple, no? Posem el meló amb pernil,
1: sí.
0: D'acord? El meló, si jo tinc el meló comprat del supermercat. Aquí lo important, David, és no perdre i no trencar la cadena del fred.
1: Uh-huh.
0: Vale? La cadena del fred existeix des de la fàbrica que produeix l'aliment fins al supermercat,
1: sí.
0: Però clar, és la nostra responsabilitat com a consumidors del supermercat a casa nostra.
1: Uh-huh.
0: Vale? Jo sempre ho dic, que és superimportant en aquest moment del supermercat a casa nostra no parar-te a xerrar amb tothom que jo ho faig molt, però per això sempre segueixo un ordre durant la meva compra, perquè clar, jo no puc parar de xerrar i puc estar-me 3 hores al súper, de veritat.
1: Però deus xerrar amb un cronòmetre, no? Per anar mirant, escolta, eh?
0: És horrible, és horrible. Els meus fills i els meus homes diuen jo no vinc a comprar amb tu. Sí, sí, perquè, és a dir, s'ha de tenir un ordre a la compra del supermercat. És que és crucial, vale? I llavors és això, que no s'ha de trencar la cadena del fred. Per exemple, el meló que compro jo al súper per fer el meló amb pernil i el pernil el trobem a refrigerat, no? I el meló el trobem normalment tallat a mitges o sencer a temperatura ambient. Vale, què haig de fer jo? Agafo el meló i agafo el pernil i aquests normalment els haig d'agafar ja abans dels congelats, perquè és com refrigerat, d'acord? És a dir, l'ordre del supermercat seria, t'explico una mica, vale? Productes secs, és a dir, per exemple, jo començo a anar pel súper i començo pues, les galetes, els snacks, els cereals, etc. Productes secs, qualsevol que se t'acudeixi, d'acord? Llavors vindrien les conserves, vale? Pues la tonyina, les olives, etc, etc. Després vindrien les fruites i verdures, que la majoria no estan refrigerades. Fixa-t'hi que les que estan refrigerades són aquelles que estan manipulades. És a dir, enciam tallat, saps?
1: Sí.
0: Endívies, pastaneguetes tallades, totes aquestes aranyons, vale? Tots aquests productes que han estat molt manipulats estan en refrigeració. En canvi, les pomes, les peres, sí o no, la cindra i tot sí, això sí, ho trobem. Sí, sí. A temperatura ambient. Vale. Llavors, un cop ja he agafat totes les meves fruites i verdures, doncs me'n vaig a la zona de refrigerats i allà ho agafo tot. Que si iogurts, que si formatges, el que sé, el que tu consumeixis. I ja, com a final, evidentment, el congelat. Per què? Perquè la cadena del fred sigui el més curta possible pels congelats i els refrigerats. Vale? I sobretot, quan ja tens els congelats, no miris a ningú i tira cap a la caixa. No et paris a xerrar.
1: Tu fixa't que jo només feia fins ara una cosa i ens està canviant la vida, eh? I això em sembla meravellós. Elisabet, hauràs de passar més cops pel programa perquè ens canviaràs la vida. Jo només tenia una premissa, que era quan agafava els gelats a última hora, sí. Perquè dic, home, bueno, és que si no arribaran que ja directament, doncs ja, i llavors me'ls he de menjar tots de cop i no és cosa bona. Però vull dir que, i l'altra ordre era, tal com entrava al supermercat, els passadissos que anava fent. Vull dir que, clar, a vegades ens poden condicionar una mica, però sí que és cert que, per exemple, doncs, tenia ben a prop de l'entrada doncs, el tema dels iogurts i tot això, que potser perquè anava més tranquil, perquè com que sempre diuen, aquest és un altre... Ens aniràs desmentint mites en diferents programes, però un d'ells, el mític de... És que el iogurt, la data caducitat que posi és només indicativa. Doncs jo pensava, dic, bueno, no és problema perquè el iogurt, com que dona igual si caduca, això passa amb tots els iogurts o no amb tots?
0: Mira, això és un altre tema, eh? El tema aquest de... És molt diferent una data de caducitat que un consum preferent.
1: Ahà, perfecte.
0: Vale? Llavors, és a dir, si us t'explico el
1: sí,
0: tema,
1: sí,
0: vale?
1: Està molt bé.
0: Vale. Doncs en una etiqueta tu pots veure data de caducitat i normalment és dia, mes i any, 26/7/2027, vale? I quan tu veus data de consum preferent, normalment només hi ha el mes i l'any, és a dir, el juny del 27, vale? I això ja t'indica que, clar, juny pot ser l'1 o el 30, vale? Però si és de la data de caducitat, ja t'especifica dia, mes i any. Què vol dir això? La data de caducitat ens indica seguretat alimentària. És a dir, que hi ha uns estudis fets per la fàbrica que produeix aquest aliment, ja sigui un iogurt o sigui el que sigui, que han fet uns estudis de vida útil i ells diuen que a partir de la producció, m'invento, són 20 dies després de la producció. Vale? I, per tant, si s'ha produït el dia 1, pues és el dia 20 que caduca. Vale? I aquí fins ells poden assegurar que aquest iogurt manté les característiques organolèptiques, però també microbiològiques. És segur en termes de seguretat alimentària. Vale? Llavors, menjar-te un aliment en què té una data de caducitat fora d'aquesta data que diu el fabricant, pot ser perillós, sí. En molts casos, sí. A vegades no, sí, també. Vale? Però, bueno... Jo sempre faig molt de cas amb això. Sobretot, evidentment, si són temes d'embotits, sobretot t'has de fixar molt que siguin aliments molt manipulats. Vale? Llescats, amanidetes ja preparades, tot això, hi ha molta manipulació. I com més manipulació, més contaminació hi ha. Això és així. Vale? I llavors tenim l'altre concepte, que és consum preferent. Val. Que això ho trobes normalment a les llaunes, a les llaunes de conserves, o ara no se m'acudeix cap
1: més. I que també però... deuen tenir uns xifres molt més altes, diguem-ne, d'aquests càlculs, no? Que no dirà d'una setmana, sinó que igual fa de mesos o anys, no? Si són conserves.
0: Correctament. Exacte. La data de caducitat hem dit que indica seguretat alimentària, en canvi la de consum preferent vol dir que el fabricant o el productor

0: al·lèrgiques.
1: Val.
0: És a dir, doncs el sabor, el gust, la palatabilitat, la textura, però que és segur. Vale?
1: Això és bo.
0: Llavors
1: de...
0: aquí és la diferència.
1: Està
0: sí,
1: molt bé.
0: Està, sí.
1: I a més
0: sí,
1: està
0: sí,
1: bé
0: sí,
1: perquè,
0: sí.
1: clar, com que de fet tenim pandèmies o coses, invasions alienígenes i coses d'aquestes, tot sovint ens estan dient que comprem, que tinguem bon rebost per passar no sé quants, no sé quants dies, doncs igual, bueno, dic, a veure, deixa'm mirar bé, doncs quins aliments podem fer. Mira,
0: no m'agafis pernil dolç i formatge fresc, perquè duraràs 3 dies.
1: No, no, clar, dic, no, he de renovar. Jo quasi dic, escolta, doncs que vingui ja la invasió, que se m'està fent molt bé tot això, aviam si no em servirà de res. Doncs un dia, Elisabet, farem un especial què tenir pel nostre pel cas d'invasió zombi, eh? És a dir, què podríem preparar, quins aliments podríem tenir per una invasió zombi. Jo només volia preguntar una última cosa i acabem per avui, que és que ja que hem comentat això, no, de aquest matís tan clar entre la data de caducitat i la de consum preferent. Això s'entén que és en el millor dels casos, no? És a dir, si no hi ha cap cosa estranya, però poden haver coses estranyes pel camí, és a dir, que no s'hagi transportat bé, que la nevera no estigués funcionant, que mil i una, que jo que sé, que li hagi agafat més calor pel que sigui, perquè ho hem posat al costat d'un radiador, jo que sé, m'ho invento. Llavors poden variar, no, aquestes dates?
0: Correcte, clar. Aquí què fan els fabricants i les indústries alimentàries? Ells diuen, a l'etiqueta també t'informen de com conservar l'aliment. Vale? Et diuen conservar a temperatura de refrigeració entre 0 i 4 graus.
1: Correcte.
0: O conservar a temperatura de congelació a menys 18 graus, perquè la temperatura de la congelació, David, no és menys 10, És per sota dels menys 18, vale? Perquè això també,
1: és
0: a
1: dir,
0: a vegades...
1: Ai, jo tinc exemple... fred, estic congelat, sí. Tu tens fred, estàs congelat, però no és la de congelació dels aliments,
0: Correcte. Això, sí, hem d'anar... Perquè jo... Bueno, perquè com que sé aquestes coses, quan entro a qualsevol supermercat, a qualsevol bar, restaurant, jo faig un chequeo i miro i dic, vale, podem menjar aquí, vale, no podem menjar aquí. I tant, m'hi fixo, i molts congeladors de pastisseries no arriben a menys de menys 18.
1: Correcte.
0: I això no està bé,
1: correcte.
0: Vale? Llavors, què passa? Clar, evidentment, si tu has conservat, com t'ho diu el fabricant, fins a data de caducitat ha d'estar correcte. Organolèpticament i microbiològicament parlant. Ara bé, clar, si tu al supermercat doncs fas com jo, que xerres, però has comprat primer els refrigerats, doncs llavors, clar, tens tots els números de que fa una malaltia de transmissió alimentària. Vale? I també, què passa? Jo sempre els dic també molt als meus alumnes, les llaunes. Ojo amb les llaunes, que això també és un altre tema que podem parlar.
1: Val.
0: Bueno, hores i hores, amb les llaunes, que això també, vale, és un molt, o sigui, és una molt bona manera de conservar, evidentment. Vale? Però tu, jo sempre dic, no agafis mai una llauna amb un cop.
1: Aha.
0: I t'ho diré per què. Perquè saps que a vegades hi ha llaunes d'olives o així que tenen un copet, però tu les agafes igualment. Doncs tu no saps, David, si amb aquest cop hi ha hagut un microporo. I què vol dir un microporo? Microporo. Passen els microorganismes, sí o no? Clar, llavors en allà pot haver-hi una entrada de microorganismes cap a aquest aliment, cap a aquesta llauna, que llavors tu com ho veus? Perquè normalment s'infla. Els microorganismes, vale? Quan tenen menjar i es van proliferant, van fent bueno, o CO2 o l'aire, o sigui, l'oxigen o el que sigui. Vale? I van inflant la llauna. I totes les llaunes inflades no s'han de consumir.
1: Igual que aquests,
0: però,
1: aquests paquets de carn que estan preparats, no, que estan mega inflats, no? El plàstic.
0: Mira, això depèn. No, perquè si t'has de fixar. Sí, és molt diferent perquè a vegades estan envasats en atmosfera protectora.
1: Ah, fixa't, val.
0: Vale? Clar, llavors, si posa envasats en atmosfera protectora, llavors sí que li han de posar un gas, vale?
1: Jo no sé Elisabet, com anàvem pel món sense saber aquestes coses. Ben aviat hauràs de tornar pel programa perquè necessitem la carta Elisabet. Ja, mira, tenim una companya al programa que quan escolti aquesta secció dirà, escolta, l'hem de fer estrella del programa perquè, escolta, aprenem moltíssim, Elisabet, doncs escolta, ja sabem unes primeres coses, d'aquí uns dies et tornem a escoltar i ja veieu que estan en bones mans el Departament de Ciències Socials i Salut Comunitària de la Facultat de Ciències de Salut i Benestar de la UBIC UCC, que tenen una professora que no només en sap molt, sinó que s'explica molt bé. Elisabet, d'aquí uns dies seguim parlant, que vagi molt bé.
0: Doncs encantada, David, que vagi bé.
1: Amb molta salut, clar que sí.
0: Igual.

0: Llega Mallorca Concert Series, Alejandro Sanz, 17 de junio, Alan Parsons Live Project, 23 de junio, Sergio Dalma, 26 de junio, entradas en mallorcaconcertseries.com, financiado por el Fondo del Impuesto Sostenible del Gobierno de las Islas Balears y patrocinado por la Fundación Turismo Responsable de Mallorca.
1: Estem recordant els millors moments de la setmana a Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
2: Estàs escoltant Nits de Ràdio, amb David Cervelló.

0: la reacción que ha generado social la visita del Papa tan entusiasta, yo creo que a la luz le ha ido fatal. No le ha aportado nada bueno, y es una lástima porque la peli es interesante. Pero bueno, como yo espero que todavía aguante un poquirritín, si ahora esta semana que viene, que ya seguramente todos iremos perdiendo la santidad de forma progresiva, iremos volviendo a la normalidad, pues oye, a lo mejor de pronto le va mejor, no lo sé.
1: Bueno, haurem d'estar atents. Abans de comentar com ha anat una mica lo de la fiesta del cine, si deixa'm comentar-te una cosa que et deixarà totalment garratibat i com a gran afeccionat de sempre. El cinema de boxeig, però també del de terror, igual que el del western, no? Que són dels grans gèneres que li agraden al Pablo, que el que va passar aquesta setmana passada, just abans de la fiesta del cine, doncs crec que s'ha d'analitzar. Primer, perquè va ser un cap de setmana de 5.700.000, molt més que l'anterior. Un cap de setmana molt bo, just el previ a la fiesta del cine.
0: Sí, que això ja és un dato curioso.
1: Molt curiós. Tenim que els tres primers jocs eren estrenes. Els tres primers jocs eren pel·lícules que s'estrenaven aquella setmana. Cosa que això sí que... és raro, raro. Abans seria l'habitual, fa uns anys, ara és molt estrany. I és que, clar, dèiem, en el novè lloc La Luz, és a dir, hi havia 5 estrenes entre el top 10, que ja és curiós també, La Luz al novè lloc, Todo lo que nunca fuimos al sisè lloc, i els tres primers, com dèiem, perquè Michael ja cau al quart lloc en la seva setena setmana, sumant 488.000, ja supera a Super Mario Galaxy, portava abans de la festa del cine 22.400.000, i Super Mario Galaxy 21.100.000. Però és que el cinquè lloc és per Mandalorian en Grogu, que només porta 3 setmanes. I està al cinquè lloc, amb 4 milions recaudats. Està bé, però no és. O sigui, és evident que la gent, i jo sóc un d'ells, la vol veure a la plataforma. Com si fos un capítol més de la sèrie, punto.
0: Sí, sí, no ha arrastrado a les masses i... No. Y pone bastante de manifiesto que el fenómeno de Star Wars, que hasta hace unos años era como un sello que bueno, había gente que perdía el norte totalmente, esto se ha enfriado mucho, ¿no?
1: Jo crec molt associat a que o sigui, s'ha desenvolupat més a nivell de sèries de televisió, no només, sobretot les d'animació, que per mi són fabuloses, com és Rebels o com és Clone Wars, però Mandalorian en Grogu, que era una sèrie de televisió, o la pròpia Soca, no? Són sèries que ja t'acostumen a que ho veus des d'allà, i només et portaria al cinema una cosa així si fos realment, doncs, que continuessin els personatges de la Rey o alguna cosa allà més important, no? Però bueno, allà està, com a mínim segueix funcionant, tot i que és evident que Star Wars necessita una mica de replantear, de recalcular ruta, que podríem dir. Però atenció, perquè els tres primers jocs, que són estrenes, això, Pablo, no t'ho podries ni imaginar. El tercer lloc és per He-Man i los Masters de l'Universo. Tercer lloc. Una pel·lícula que en qualsevol altre moment, i més que ens vas comentar que tu et va distreure, que t'ho vas passar bé, tenint més cinemes que les dues primeres, va fer 584.000, que ho podem catalogar de desastre, juntament a tot el món, no només aquí, a tot el món ha punxat moltíssim.
0: Sí, és un resbalón notable i... A veure... Iba a decir incomprensible, pero hasta cierto punto. Porque yo creo que lo que ha ocurrido con esta peli es que ha provocado un poco la sensación, incluso que yo tenía antes de verla, ¿no? De cierta pereza, ya de pensar, pero ahora una peli de He-Man, ¿no? O sea, te sonaba como una cosa que decías, pero... qué pereza, ¿no? Pero sí, esto debe ser una chorrada mayúscula. Y yo creo que no se ha sabido vender bien o explotar bien el giro este que le han dado, pues eso, un poco autocrítico, ¿no? Y divertido, un poco

0: Llega Mallorca Concert Series, Alejandro Sanz, 17 de junio, Alan Parsons Live Project, 23 de junio, Sergio Dalma, 26 de junio. Entradas en mallorcaconcertseries.com. Financiado por el Fondo del Impuesto Sostenible del Gobierno de las Islas Balears y patrocinado por la Fundación Turismo Responsable de Mallorca.
1: T'estem oferint els millors moments de la setmana de Nits de Ràdio amb David Cervelló. Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.
2: Sabeu que ens agrada fer-vos moltes recomanacions dels llibres que ens poden ser d'utilitat, no només per situacions, fets o aspectes que ens puguin, que puguin formar part de nosaltres directament, de vegades és indirectament perquè coneixem algú doncs, que té sintomatologia o que ha viscut situacions com les que comentem al programa o que li crida l'atenció qualsevol tipus de divulgació. I de vegades són els, diguem-ne, els professionals que porten molts anys tractant determinats aspectes, els que ens expliquen coses, però de vegades és fins i tot més interessant des de el coneixement i l'observació i l'aprenentatge, des de la pròpia afectació, perquè al final és el que parlen del mateix llenguatge que el que molta gent doncs acaba descobrint, no?, certes patologies, sintomatologies que té. I algunes d'elles tenen que veure doncs, amb la digestió, i aquest llibre que us parlarem avui val molt la pena perquè es diu ¿Qué puedo hacer si me duele la barriga? ¿Cómo sobrevivir a mis problemas digestivos? ¿Y cómo tú también puedes hacerlo? El trobeu a Grow i està escrita per l'Andrea Valls. Andrea, gràcies per passar pel programa.
3: Hola.
2: En el teu cas, ja des del principi del llibre ja ho poses, tu divulgues moltíssim sobre el tema, però tot parteix de tu tenir aquestes problemàtiques durant tota la vida de trobar-te que no et senties bé, que et sentava malament al menjar. És una problemàtica no només de com et senties, sinó sobretot d'allà les pors que et generaven, no? Pues per exemple, el fet d'haver d'anar a dinar o sopar a algun lloc.
3: Exacte. Al final no és sols com t'afecta a nivell físic, sinó tot el que suposa a nivell psicològic també. I com et dones compte que no... que al final t'incapacita en tots els sentits i en tots els hàbits de la teva vida. Al principi ho normalitzes fins que arriba un punt que és incapacitant.
2: Clar, jo imagino molt aquesta situació, no? Això que ens comentes, no? D'intentar-ho normalitzar o que no... Un, que no se'm noti, dos, que és com que, mira, m'ha tocat i faig una mica més de sobreesforç o dissimulo o el que sigui, i així no... Així no es pot estar, perquè un necessita doncs, saber que pot anar millorant i quanta més informació tingui, possiblement aquestes dificultats vitals s'agafin d'una altra manera, no?
3: Exacte, al final vivim tan accelerats que pensem, puc anar a treballar, encara que em costi més, puc anar a treballar, o puc anar a entrenar, o puc anar amb els amics, però vas procrastinant fins que arriba un moment que...

0: que el cos t'avisa de que ja no pots continuar dissimulant, no?
1: Clar, és el problema de que no, jo puedo con todo, no? De que jo puc amb tot i clar, doncs per això tirem més del que potser d'una altra manera o en un altre moment de la societat doncs no ho faríem. I ja des del principi doncs, del llibre, primer et presentes i després ja vols deixar clar un concepte que és molt important, que és el de no sentir-se, poses un bitxo raro, no? I és que m'ha agradat un dels aspectes que comentes, que dius, no necessites una etiqueta per empezar a sanar. I això em sembla molt important, perquè considero que molts cops es busca molt l'etiqueta, ah, és això i ja està. No, el que cal és veure com t'afecta a tu, oi?
0: Exacte, exacte. Al final, no només una etiqueta determina com s'ha de tractar, perquè moltes persones pensen, és veritat que dona seguretat. Mm-hmm. Quan tu portes molt de temps patint, mm-hmm. vols un per què sí. de la situació. Però al final, no és si jo tinc A, vaig a fer B per arribar a C. No? Al final, una mateixa persona amb la mateixa patologia pot necessitar un procés totalment distint. I pot ser que una persona, després d'un desequilibri concret, es recuperi ràpid, una altra persona que li costa més temps. Mm. Hi ha persones que sense una etiqueta i un diagnòstic poden recuperar-se si un bon professional analitza bé el cas clínic i pot tractar-lo en base a la sintomatologia o el que siga. I pot ser al contrari, que una persona amb una etiqueta, tristament, tinga una condició crònica també, no?
1: Sí.
0: Al final és més entendre el context individual sí. i no tornar-nos no obsessionar-nos amb un nom.
1: Mm-hmm. És molt
0: que ens definisca.
1: Estic totalment d'acord amb això, i un dels aspectes que crec que va molt lligat a això i m'ha semblat molt interessant del llibre de l'Andrea Valls és el fet de com està tot associat a aquest sentiment de culpa, no? És a dir, de dir, ostres, però què he fet jo, no? Perquè per tenir aquests problemes, soc diferent, què és el que em passa? Tu parles molt en el llibre d'escoltar-se molt a un mateix, al cos, de ser més conscient, de mirar més cap a dins per poder tenir més coneixement i més eines i també poder verbalitzar i analitzar millor el cas, no? Però aquesta sensació de culpa deu ser molt, molt conflictiva, eh?
0: Sí, et sents culpa per tu mateixa, per no entendre o pensar que estàs fent alguna cosa malament, uh-huh. per no entendre el cos i que ningú t'ha donat una explicació. I també et sents culpable per l'entorn. Uh-huh. Per si no puc anar a menjar a tal lloc, em sent culpable perquè sent que estic jo fastidiant el pla, no? O perquè me n'he d'anar abans a casa, o perquè algú m'ha d'acompanyar, o perquè en aquest cas he de demanar un plat exclusiu per a mi i sent que sóc el centre d'atenció i que em van a preguntar i que la meva patologia pareix que definisca tota la meva identitat, quan realment no, jo sóc molt més que això i és veritat que hi ha situacions que et recorden que estàs vivint un procés complicat per a tu, clar.
1: Mm-hmm. Abans es deia només allò de quan algú estava molt enamorat que tenia mariposes en l'estómago, i tu aquí en el llibre, en el capítol 4, parles de les emocions que es guarden a la panxa, no? No només mariposes, no? Hi ha més situacions que ens poden afectar per bé o per mal, no? I que sigui, doncs, un tap, no? Per exemple, que hi ha la connexió entre els dos cervells, que es diu, no? El que tenim al cap i el digestiu, que sí?
0: Sí, sí, sí. Al final, el cervell i l'aparell digestiu estan connectats com si estiguessin parlant per telèfon tot el dia. I qualsevol situació a la que s'exposa el cos, el cervell li ho conta a l'aparell digestiu i reacciona segons necessita. Per exemple, si hi ha un perill que no ha de ser que m'està perseguint un gos perillós, mm-hmm. no? Mm-hmm. Pot ser simplement que arriba tard a la feina o que tinc una reunió amb algú important, per exemple, o notificacions. I pot ser que el meu cos identifiqui el mateix perill, aquestes petites situacions del dia a dia,
1: clar.
0: Com una situació en la que he de fugir, he de salvar la meva vida. Mm. I, clar, en una situació en la que el cos està en alerta perquè detecta un perill, siga quin siga, l'aparell digestiu no està preparat per treballar, no? Al final és molt més complicat treballar en un ambient. Jo penso, i per exemple, si t'imagines

0: no sé, dibuixant un dibuix en un parc i de sobte ve un gos corrents a per tu, com te vaig a dir que et concentres en fer el dibuix perfecte? Ah,
1: que bo aquest exemple. És totalment gràfic. És totalment gràfic. Sí, sí, perquè dius, bueno, mira, pues posa més atenció o tal. No, no, és que no veus que així no puc viure, no puc estar amb aquesta... Vull estar tranquil fent el que sigui, no? Sigui el que sigui, no? I és una... És com un condicionant... pels que hagin tingut dolors a la dentadura, per exemple, és com aquells que són incapacitants, que es diu, no? Perquè no et pots centrar en fer res més, perquè en aquell moment allò t'està distraient, t'està molestant, no? I per això és tan important el conèixer bé. Parles també de la por i de com d'incapacitant és, però també, fins i tot, la por al propi menjar, i això m'ha semblat molt interessant.
0: Sí, al final sempre dic que la por no mai és el menjar, sinó el que aquest menjar em va produir després,
1: correcte,
0: no?
1: Correcte.
0: I normalment va lligat a experiències prèvies que has viscut, que era, sí, degut als problemes digestius, no? Pues, o acabar en un hospital en un viatge, per exemple, o passar una mala estona molt malament en algun lloc públic, per exemple,
1: clar.
0: O deixar córrer-se per un bany en algun lloc on no hi ha bany, per exemple.
1: És clar. Sí.
0: I clar, cada un ha viscut de situacions diferents, però clar, només ho sap el que ha viscut, i el servei al final vol protegir-lo, no?
1: Sí.
0: I el servei, encara que tu puguis disfrutar, el servei t'està dient no exposes a aquest perill perquè pots acabar igual que vas acabar l'altra vegada, i això pot estar relacionat amb el trauma, i moltes vegades és difícil trencar aquesta por perquè hi ha un motiu darrere, no? Encara que moltes persones que no ho han viscut no ho arriben a entendre, pot ser incapacitant.
1: Clar, perquè no és el no volem, si precisament et ve de gust o precisament no vols, el que passa és que avalues, no? És com de forma conscient o inconscient avalues el risc i les conseqüències que pot tenir per aquests casos previs, no? I que és claríssim d'entendre, i que per això és tan important i tan valent que ho puguis comunicar, Andrea, perquè crec que això a qui li pugui sentir, de cop i volta diu, ostres, veus? Mira, és just el que em passava, no? I d'aquesta manera pot començar a construir aquesta xarxa de seguretat, no? De coneixement, d'anar a especialistes, de llegir, d'informar-se sobre el tema, i això em sembla molt necessari. M'ha cridat molt l'atenció que un dels capítols parlis de l'entorn, i és que, clar, estem parlant de que menjar no deixa de ser, a part d'una funció més clara, doncs, d'alimentar-nos, també és una funció social en el nostre cas. I clar, el fet de amb qui i com, no? Doncs, acostumis a menjar, doncs et pot afectar més menys a tota la problemàtica.
0: Sí, és molt important en aquest cas la comunicació amb l'entorn i que intenten ajudar-te, que el teu entorn el formen persones que realment es preocupin per tu i facin l'esforç, no? Sinó que simplement t'escolten i entenguen, intenten entendre la teua situació. Si s'ha d'anar a un restaurant, o si s'ha de preparar un dinar, o si jo tinc por a viatjar i no puc anar, que no estiguen juzgant-me. Crec que és molt important, i després també el en qui estic dinant, perquè al final tornem al d'abans. Si el nostre servei detecta a una persona com un perill, perquè també si tu has discutit amb una persona o una persona que pel que siga no tens bona relació, el mateix.
1: Et genera
0: com un perill.
1: Clar, et genera totes aquestes reaccions, que el teu cos reacciona així. Una altra persona reaccionaria diferent, el teu cos reacciona així, i com que ja te'l coneixes, saps les dificultats i el que dèiem del cos, del que et pot passar, no? M'ha semblat molt interessant també, i ja emplacem els nostres i les nostres lectores al Què puedo hacer si me duele la barriga, el llibre que estem presentant de l'Andrea Valls, que una cosa que en general ja podíem entendre que era així, que ens expliquis que té molta relació també amb el tema digestiu, i és la importància de moure's, fer un exercici, anem a dir, saludable, sa, i el descans. És importantíssim tot això, eh?
0: Sí, sí, sí. Primer, és com a base, ja no només a nivell digestiu, sinó per a qualsevol mecanisme del cos, el moviment és fonamental. Al final, per exemple, anant a l'aparell digestiu, la motilitat intestinal, per exemple, L'estrenyiment està molt lligat al

0: sedentarisme, per exemple.
1: Fixa't.
0: En, parlant d'hàbits bàsics, no? Mm-hmm. Per a començar, mm-hmm. Ajuda que tot es moga per bé. I després el descans, al final, per la, durant el descans, es reparen tot allò que està... Clar, que té un mal dins del cos. Mm. Si, si tu no descanses de qualitat i no permetis al cos que es repare, pues, vas a continuar malalt, està clar.
1: Mm-hmm. Perquè els nostres oients sàpiguen també, en el llibre també parles de l'ayuno, del dejú, com un element important a treballar. Aquí hi ha molt d'anar veient i d'anar comprovant que els ritmes i els bioritmes i les digestions de cada persona poden fer que una cosa que per algú altre pot ser simplement una recomanació, per tu pugui ser quasi una necessitat, no?
0: Exacte. Sí, i al final, com tot, tot s'ha d'individualitzar al final. Sí, i cadascú ha de trobar les ferramentes que necessita. I el dejú, per exemple, en alguns casos, com explica el llibre, no recomanaria, com de manera general, perquè pot ser algú que tingui una mala relació amb el menjar o té ansietat pel menjar o bueno, alguna contradicció específica, però generalment un dejú fet de manera responsable, progressiva i sense fer barbaritats
1: sí, està clar.
0: És per permetir descansar a la digestiu i que tot funcioni correctament i que tot es recupere millor, sí.
1: Totalment. I com que és un tema que traiem molt en el programa, Andrea, lo de l'escala de Bristol, des de que la vam descobrir el programa, l'anem recuperant, que sapigueu que en aquest llibre, en el llibre de l'Andrea Valls, també la trobareu, i com d'important és conèixer, tenir informació, aprendre molt, tenir una mirada oberta, no només perquè ens pugui passar a nosaltres o algú que coneguem, sinó perquè sapiguem com interaccionar, igual que diem que hem de validar les emocions, hem de validar les problemàtiques que té tothom i ser més empàtics, però des del coneixement, de saber cada situació pel que està passant i, sobretot, en què podem ajudar, que això em sembla que és importantíssim. ¿Qué puedo hacer si me duele la barriga? El llibre de l'Andrea Valls. Moltíssimes gràcies, Andrea, i fins ben aviat.
0: Moltes gràcies, David.

0: Hola, sóc l'Andrea i us vinc a parlar de dones que han fet història.
1: En l'actualitat coneixem molts tipus de llenguatges de programació amb diferents característiques i sintaxi. Però qui hi ha darrere d'aquest invent tan recent?

Avui recordem Ada Lovelace, coneguda per crear el primer avantpassat del llenguatge informàtic. És a dir, per ser, tal com en diríem avui, la primera programadora informàtica. Lovelace era col·laboradora del matemàtic Charles Babbage, que va conèixer a través de la seva amiga en comú, la gran matemàtica i astrònoma Mary Somerville. Amb Babbage, Lovelace treballava en una proposta d'ordinador, la màquina analítica.

Tot i que Lovelace escrivia sobre un ordinador que mai no va arribar a construir-se, va adonar-se d'un factor crucial. En els seus escrits va demostrar que l'ordinador podia seguir una sèrie d'instruccions senzilles per realitzar càlculs complexos, és a dir, un programa. Fins i tot va especular que aquests programes podien funcionar amb altres coses a més dels nombres. Així, va crear unes targetes perforades que servien per escriure codis. La màquina analítica, deia Lovelace, tegeix patrons algebraics, tal com un telar mecànic tegeix flors i fulles. Lovelace va publicar les seves idees

de les inicials AAL perquè ningú sabés que es tractava d'una dona. I quan aquest fet es va fer públic, alguns no se la van prendre seriosament. Ara, un segle després, sabem que les seves aportacions són el primer exemple d'un programa d'ordinador. De fet, el primer llenguatge de programació porta el seu nom.

Així que a partir d'ara, si mai us heu de referir a la de Lovelace, ja no caldrà que parleu de la filla de Lord Byron, sinó d'una matemàtica que va contribuir amb esforç i dedicació a crear la tecnologia de la qual gaudim.

passar tal dia com avui, 15 de juny del 1981. Duran Duran publica el seu primer àlbum, Duran Duran. Quan la formació va publicar el seu primer disc, Duran Duran, pocs podien preveure com marcaria el so i l'estètica d'una dècada sencera. Era l'inici d'una trajectòria que acabaria definint el moviment New Romantic i deixant una empremta clara en el pop dels anys 80. El context era clau. A principis dels 80, el panorama musical britànic bullia amb noves propostes que combinaven música, imatge i actitud. En aquest escenari, Duran Duran hi destacava per una aposta clara per l'elegància visual i una sonoritat que barrejava pop, funk i tocs electrònics amb una producció molt cuidada.

0: Pasa palabra.
1: CJ.
2: Si esteu tenint un dilluns complicat, no patiu, perquè ja tenim aquí la Montse Valls per animar-lo aquest dilluns, aquest inici de programa.
0: Sempre em quedo pendent de veure quina és la presentació que fas.
2: Jo crec que cada dia és diferent, eh?
0: Sí, cada dia innoves. Que això és...
2: Bueno, intentem.
0: A sobre, sempre amb superbones paraules.
2: Home, és que si et dic que tot mal, no tornaràs, Montse Valls. I hem de renovar contracte per la temporada que ve.
0: Sí,
2: ves pensant,
0: ja
2: condicions
0: no?
2: I això... Mira, doncs, perquè més avui m'has dit que ballarem molt.
0: Exacte, vosaltres us anava a dir que avui es porta una secció musical plena d'energia, ballarem moltíssim.
2: Vinga, m'encanta.
0: Així que anem, si voleu, per feina, us dic la primera paraula del dia, que és aventura.
2: Aventura.
0: I la primera cançó potser no veiem tant, però és que l'havia de portar sí o sí.

0: A veure, que sou del gremi dels papis i mamis, heu de saber de quina pel·lícula és.
1: A veure, La Sirenita?
0: No,
1: no, no,
0: mira,
1: La Sirenita.
0: Mira el Jota com va dient que sí que és... sap quina pel·lícula és.
1: Aquesta és Frozen 2, serà?
0: És Frozen 2.
1: Ah, perquè dic de la 1, no.
0: És Frozen 2. És
1: que he escoltat algú de Sirena, doncs digo, pues serà La Sirenita 2, perquè tampoc em sona de la primera. Frozen 2 no la tinc tan controlada,
0: no?
1: Ja. L'he vist, però no,
0: és peliculón, no tant. És
1: peliculón. És que Frozen és...
0: Frozen, la primera és boníssima, però mira, és que la segona em va emocionar més, et diria, sí, que la primera i tot, eh?
1: No, no me'n recordo ni el que va, imagina't. La tornaré a mirar.
0: Sí, ja tens una feina pendent amb els teus fills. Aquesta és Frozen 2, us dic de la pel·lícula Frozen 2, la cançó es diu Mucho Más Allá, és la versió en castellà de Into the Unknown. És una cançó que és una invitació directa a l'aventura d'aquesta segona pel·lícula de Frozen i és més una aventura interior que et crida des de dins, una veu interior que et crida, saps, a viure aquesta aventura.
1: Ai,
0: els mateixos compositors...
1: Quin perill, aquestes veus interiors.
0: Doncs els mateixos compositors de la cançó van explicar que volien crear una peça que representés el moment aquest, en el que escoltes com una veu interior que només sents tu, però que saps que l'has de seguir sí o sí, que li has de fer cas. I a més, amb la veu espectacular de la Gisela, que per mi és la millor Elsa que
1: sí,
0: pot haver-hi.
1: Sí, totalment, totalment.
0: I la Gisela mateixa va dir que gravar aquesta cançó ha sigut de les més difícils, de les que sí, més li ha costat de Frozen, de tota la saga, de les dues pel·lícules de Frozen, perquè és una cançó que demana molta força, molt bona entonació, amb molt bones notes, mantenia ja un rango que és difícil a vegades.
1: El soltar-lo ja em semblava complicat, eh?
0: Doncs aquesta va dir perquè ha d'arribar, aquí és que ha d'arribar molt alt. Mucho más allá.
1: És que a més ho fa, és que sembla fàcil.
0: Sí, sí, sí.
1: És al·lucinant,
0: sí, sí.
1: Eh?

0: Sí, és molt al·lucinant. I és, això, i és tan reconeixible també la veu de la Gisela amb aquests personatges.
1: Sí, tan Disney.
0: Tan Disney, sí, Disney 100%.
1: És perfecte.
0: Doncs des d'aquí vinc a reivindicar les bandes sonores de Disney.
1: Totalment.
0: Són impressionants.
1: Jo quedo amb Aladdin per això, eh?
0: Oh, és que Aladdin és
1: per mi Aladdin és la millor.
0: És no, i te la vaig portar amb Genio.
1: Sí.
0: Doncs des d'aquí reivindiquem les bandes sonores de Disney, fan una feina impressionant, són molt bones cançons que marquen el moment en el que has vist aquestes pel·lícules. Així que des d'aquí un aplaudiment. Anem amb la segona cançó, si et sembla?
1: Vinga, aventura, més aventura.
0: Vinga, va, som-hi.

0: de Miriam.
1: No sé quina és. Venga, mira, acaba d'arribar el Gerard, que ha corregut molt perquè la Montse...
2: Ja estic aquí.
1: La Montse li ha dit, avui tu passaràs bé, sí, tal, ah, estàs vine, a prop... Gerard.
2: Arribo i Coldplay.
0: Molt bé.
1: Has corregut, per arribar.
0: Sí, sí. Ai, la conec.
2: Em falta l'aire. Sí.
1: Molt bona, doncs,
2: he arribat
1: bona.
2: I he escoltat
1: aquesta
2: Chris Martin.
1: Aquesta excursió,
2: dic, per favor,
1: sí. Avui no et volies perdre.
2: Aquesta excursió i la cursa que he fet després,
1: sí,
2: també va, bastant interessant.
1: Està ben a prop avui.
0: Però moltes gràcies perquè ha sigut arribar i encertar. Demà, així
2: jo,
0: que super.
2: Home, arribar i moldre, sí. I a més jo no em volia perdre el Paraula de Cançó, que a més la Montse Maica cavallaríem
1: sí.
2: bastant.
0: Exacte. Després, ara anem entonant. Coldplay anem entonant una miqueta.
1: Perfecte.
0: Això és Coldplay, una explosió d'energia amb Adventure of a Lifetime, una cançó de l'any 2015. Chris Martin, amb aquesta cançó, el que va explicar és que va néixer després d'una sessió de meditació. Bueno, és que Chris Martin també
2: sí,
0: és una persona una mica bohèmia, així...
1: Mística.
0: Sí, exacte. I en una sessió de meditació hi va sentir que necessitava tornar-se a enamorar de la vida.
1: Ah, que maco. Bueno, està molt bé aquesta reflexió.
0: A partir d'aquí va començar a composar aquesta cançó i a sobre, no sé si teniu el videoclip al cap. El videoclip
1: no sabia ni quin grup era, Montse. Què vols que tingui jo el videoclip al cap?
0: Doncs el videoclip d'aquesta... Però el videoclip segur que l'has vist perquè són els components de Coldplay.
1: A veure, com es diu la cançó, dius?
0: Adventure of a Lifetime. Aventura de vida. El videoclip mostra els membres de Coldplay transformats en micos.
1: Ah,
0: amb una espècie d'intel·ligència artificial es van transformar en micos, no et sona, no? Enmig d'una selva,
1: nada,
0: així, cantant i ballant.
1: Sí.
0: Doncs el que van intentar fer amb això és com tornar una mica a les arrels de l'humà, amb el mico, tirar una mica la vista enrere i mirar el món amb uns ulls nous.
1: Molt bé. Bueno,
0: i a partir d'aquí...
1: És una bona reflexió.
0: Tornar-se a enamorar de la vida. És una cançó que el ritme és completament característic de sí. Coldplay. Crec que també la filosofia al final que hi ha darrere d'aquesta cançó també és filosofia Coldplay, sí. 100%. Així que ara segur que quan l'escoltis te'n recordaràs.
1: Home, i tant, i sobretot el videoclip, perquè el que estic veient és surrealista.
0: Els micos aquí veient, no?
1: Sí,
2: viva
1: no estan ells dintre del traje.
2: Viva la vida, no? També hi havia... Bueno, tot això gira molts temes, no?
0: Exacte.
2: Voltant
0: sí,
2: de la vida.
0: Sí.
1: Molt reggae, una mica. Filosofia reggae,
0: Sí. Ja, pots entendre coses. Vinga, va, anem amb la següent cançó.

0: ens ha agradat això.
1: Això no, eh? Mira que m'agrada aquesta cançó, però aquesta part no. No, l'alcohol no és culpable de nada. És tu.
0: Doncs tanquem la paraula aventura amb una altra aventura d'un altre tipus. Sí. Anem fins al 2014 per anar amb aquesta cançó Propuesta Indecente, una cançó que mostra un Romeo Santos, que és el cantant d'aquesta cançó, en estat pur, sensualitat, drama...
1: Sí, una història... Que se'n van més els peus,
0: ja. Aquí la batxatita t'anima també, ja, eh?
2: És d'aventura o de Romeo Santos?
0: De Romeo Santos. De Romeo Santos. De Romeo Santos, i això és que sembla treta d'una pel·lícula, aquesta cançó, la veritat. Doncs el Romeo el que ha explicat és que va compondre aquesta cançó inspirant-se en el cinema argentí i en el tango. Això al principi fa servir com molts violins, molt tal, així potents, com si fos un tango, sí. I a més, el videoclip es va rodar a Buenos Aires i és una estètica que barreja així la passió, l'elegància aquesta que es barreja amb el tango, perquè que és un gènere així una mica elegant, però molt passional a la vegada.
1: És meravellós el tango.
0: És,

0: llavors es va inspirar en tot això per poder fer tant con la cançó com el videoclip. El tio es va
1: inspirar en això. Tampoc
0: l'he vist, el videoclip. No. L'he vist per fer la secció.
1: Vale, vale. Em sento sol. No?
0: Doncs la cançó parla d'una aventura romàntica portada al límit, una cançó que vol jugar amb aquest, entre el desig, la fantasia... sí, sensual,
1: no?
0: No,
1: sí, sí.
2: Vol Romeo Santos.
0: Vol Romeo Santos.
1: Exacte, no es pot negar que no és sensual.
0: Vinga, doncs, aquest ritme sensual ens ha fet pujar la temperatura, no?
1: Home, fa una calor ja.
2: Les doncs pegadites,
0: temperatura sempre... és la següent paraula.
1: Ai, que ben lligat, Montse. Sí? Molt bé,
0: anem amb la primera. Vinga.

0: Molt rima bàsica, cançó d'estiu i vamos 100%. A l'expedient,
1: Qui és 100%. És de l'any 2013, és als inicis de Maluma. Maluma, baby. És cançó de Maluma, una de les seves primeres cançons que va sonar fort a tot Llatinoamèrica. I Maluma va explicar que la va escriure pensant en aquesta sensació de calor quan, que et ve quan t'atrau molt algú. Vull dir, pensant molt bàsic, la veritat. Sí. I que volia capturar en una cançó que està química immediata. El que va sortir? Doncs una cançó 100% d'estiu, per mi manera, sí, que ha animat totes les festes d'estiu des d'aleshores. Aquesta cançó va ser clau dins de la carrera de Maluma, perquè va ser la cançó que el va consolidar i que el va fer conegut per després, cap al 2016, tirar ja més amb Burro Casset i totes aquestes que ja el van fer més conegut. I és una cançó que no ho sembla, però que és en col·laboració amb una noia que és cantant, però el que passa que se l'escolta poc. Se l'escolta poc. És la Eli Palacios i això, i m'ha fet gràcia quan he vist que era un featuring, perquè he dit, pensava que era del Maluma.
2: M'agradaria veure la Eli Palacios, mirant, salgo con el tema de Maluma i tal, i se l'escolta i diu...
0: Tota la família a casa escoltant.
2: Que m'han recortat.
1: 100%. Vinga, va, anem amb la següent, que jo crec que aquesta sí que la coneixeràs més, Gerard.
2: Vinga.

0: Molt bé, Sean Paul, no?
1: Sean Paul, molt bé. Estem viatjant al 2005 amb aquest Temperature, és un clàssic absolut del dancehall, i el Sean Paul va explicar que aquesta cançó parla de mantenir la temperatura alta tant a la pista de ball com en una relació. Molt bàsics, els temes de temperatura, bueno, la veritat.
2: Sí.
3: La Montse volia portar ritmes llatins, temperatura, calor,
2: sensualitat... Me sube la temperatura, hace calor...
3: Com es nota que estem a primavera,
1: exacte, exacte, estem a juny, a punt d'arribar a l'estiu... Sí, sí.
2: Hace calor, és evident.
1: Doncs aquest tema va ser número 1 a les llistes Billboard i va ser una de les cançons més reconegudes de la dècada dels 2000, i la veritat és que és impossible escoltar-la sense que se te'n vagi una mica sí, el cos a ballar aquest ritme, que jo no sabia que era dancehall, aquest ritme concret. Però és bo que
3: sí, és que ara hi ha tantes variacions i tantes hibridacions que...
1: No, increïble. Sean Paul, sempre era xulo. Vinga, anem amb l'última, que aquesta sí que la coneixes. Míriam, no et preocupis.
2: Vinga, a veure.

0: Espera, deixa'm escoltar la tornada, a veure.
1: Ara, ara, tots junts.
0: Em sona de Déu Jones, fíjate. No té res. Ah, mira, això sí, lo del sol, sí. Volia sonar lo del sol, però...
2: Sí, la frase aquesta a mi em sona molt.
0: Em sona molt el ritme.
1: És Daddy Yankee, Limbo. És la típica cançó que en una festa major es posa el Limbo i la gent va passant per sota el Limbo.
0: Els Limbos que jo he ballat eren un altre, amb el Limbo. No? Hi havia una cançó.
1: Doncs estava convençuda que aquesta la coneixeries,
0: no,
1: 100%.
0: Em sona molt, a, ja et dic, a ritme de cançó de Tadeo Jones. Saps la pel·li?
1: Sí, però Tadeo Jones era la de Te voy a esperar,
0: que sí,
1: no?
0: Que sí, sí, sí, no és aquesta, és evident. No, però el ritme...
1: No, sí, a... podria ser molt pel·li Tadeo Jones.
0: Quedaria superbé, mentre es van d'un punt a un altre, doncs aquesta.
1: Doncs mira, aquesta cançó es va composar per una campanya de fitness.
0: Ah, home, hi ha molts ja ballant això.
1: L'any 2012 és de, ja us he dit, de Yankee, aquesta cançó.
0: El 2012
1: cançó.
0: Jo havia parit. Jo no estava ja, ni per ballar ni per escoltar.
1: Ja, fer Limbo tot. No estava,
0: no estava per fer Limbo.
1: Doncs
2: a
1: això.
2: Gimnasos, per tant, és cançó d'Operació en Verano.
1: Sí,
2: vull dir,
1: ja tal qual,
0: és tumba total.
1: És tumba total, és tumba total.
0: Ah, superxulo.
1: Daddy Yankee va explicar que la va compondre pensant en una cançó que fes ballar, justament el que dèiem, més això, que era un encàrrec per fer una campanya de fitness. Llavors, també havia de pensar en aquesta part de fer exercici, un ritme que fos tan contagiós que pogués enganxar la gent a que s'animés a fer, doncs això, classes de zumba, classes de fitness,
2: un spinning, allà.
0: Que m'has esgotat, també. Sí.
1: El que m'ha semblat curiós és que el videoclip es va rodar en una església abandonada.
0: Què dius?
1: De República Dominicana.
0: Quin mal rotllo, no?
1: Ja, quin mal rotllo. I a sobre, això t'han animat.
0: I quina falta de respecte, també, no?
1: Ja, bueno, a saber que...
0: Bueno, si era abandonada...
1: En quin estat hauria estat, també, aquesta església abandonada? O potser estava bastant destruïda, o el que fos, i... Sí, bueno, fa por, fa por.
0: A què van gravar de nit, digue-m'ho.
1: Doncs, mira, aquest no l'he anat a veure, però... A veure, no ho sé.
0: Quina por.
1: Això sí, s'ha de dir, aquesta cançó. No. Reggaeton enèrgic, en estat pur, i és que mínim segur que les festes de final de curs dels teus fills les posen, aquestes.
2: A mi ja et dic la frase aquella de
0: sí, la
2: del calor.
0: Sí, la
2: del
0: sol em vol
2: sonar.
0: Això sí, sí, em vol sonar, però no me la sé.
1: Vinga, va, us deixo ja amb l'última paraula. Vinga, del dia. Míriam, jo no sé si ho saps, però aquesta setmana passa una cosa molt important.
0: Aquesta, ve el papa.
1: Ve el papa.
0: Sí.
1: No és això.
0: La paraula és papa?
1: No, no,
0: papa
1: no.
0: Papa l'americà, no.
1: No, no, no, no. És que no és el més important que passa aquesta setmana, la visita del papa.
0: Ui. A veure, també... Ah, ja sé, serà algú de Sants.
1: No.
0: No, no passarà algú a Sants?
1: No, no, passa algú en aquesta redacció.
0: En aquesta redacció.
1: I és que la nostra Míriam Franca, el Fortià, fa anys.
0: Ah, que és l'aniversari.
1: Fa anys, la Míriam.
2: Ja t'havies oblidat.
0: Ja m'havia oblidat. He volgut oblidar-me. Sí, sí,
1: divendres. Doncs jo no me n'oblido. Jo no me n'oblido. I l'última paraula és...
0: No serà la xifra, l'última paraula.
1: No, l'última paraula és aniversari.
0: Ah, que guai, que guai.
1: Aniversari. La primera cançó que porto és una llicència perquè no diu la paraula aniversari en cap moment.
0: Molt bé.
1: Però estic convençuda que te la saps, que la cantaràs. I sí que parla de pastissets i de coses.
0: Ah, molt bé.

0: Mira que és que s'ha deixat de fer el
1: pal. M'encanta, m'encanta aquesta cançó.
0: Estem viatjant al 2005, eh?
1: Clar, aquí sí, aquí sí. Jo estava en mi prime.
0: A tope.
1: En mi prime.
2: 2005, eh?
1: Clar, estava jo dándolo todo.

0: Solo queda una vela, perquè hi ha tantes que una segur que no se m'apaga. Tantes que hi ha, no puc bufar les
1: totes. I que
0: totes.
1: Siguin moltes més,
0: Miriam.
1: Oi tant, Miriam,
0: que s'ompli tot el pastís d'espelmes.
2: Tu omples tot el pastís d'espelmes o fas el numeret?
0: Jo poso
2: el numeret, no?
0: I d'aquí poc faré interrogant.
1: Un dilema, ja teniu un dilema. El dilema aquest divendres.
0: Doncs mira... O posar totes les veles una a una, o posar el número, o posar el número, o posar un interrogant. La meva mare sempre em demanava l'interrogant.
2: Això el meu pare també ho fa des de fa molts anys.
1: L'interrogant?
2: Sí, sí.
0: Jo crec que hem d'estar orgullosos de fer anys.
1: I contra més millor.
0: Doncs sí, bona senyal, tu.
1: Exacte. Doncs comencem amb Amaral, aquesta cançó que, tot i no parlar literalment, com hem dit, d'un aniversari, sí que parla d'un moment vital, que es pot considerar com, o ens pot considerar com un renaixement. És una cançó del 2005, Eva Amaral va explicar que la va escriure en un moment en què sentia que començava una nova etapa i, com si fos el seu propi aniversari emocional, va decidir composar aquesta cançó, dient que volia cridar els quatre vents, que havia trobat el seu lloc, que sentia l'univers sobre seu.
2: Gran cançó.
1: És una gran cançó, la veritat. Doncs seguim, Míriam, i jo et segueixo desitjant feliç aniversari.

0: m'encanta aquesta versió.
1: És molt guai.
0: Deixem-nos anys i anys per molts anys, que està molt bé, però ja
2: pensava que
0: ens
2: anava a posar ara el Super 3.
0: Però jo crec que aquesta és d'abans.
1: És que és d'abans.
0: És d'abans, clar. Això serà pel Robert.
2: Clar, clar, clar.
0: Mare meva, que xula aquesta versió.
1: És Happy Birthday, és una cançó preciosa del DJ, el punxadiscos Caigo.
0: Ara no Caigo.

0: d'aquí és. I la cançó la va produir amb la veu molt elegant de John Legend l'any 2016. John Legend us deu sonar per All of Me. 'Cause all of me,
1: sí. Ah, sí, aquesta sí. All of you. Ai, mira, aquesta em sona.

0: per celebrar un any més de vida amb calma, amb gratitud, però a la vegada una mica de ritme, jo, la veritat.
1: Bon rotllo, sí. Clar que sí.
0: També és veritat que és el ritme aquest techno house que es portava en aquell moment, sí, als 2015-2016 i tal, però la veritat és que la trobo que...
2: Està bé, té vitalitat, té emotivitat.
0: Exacte, que és molt estàndard, molt equilibrada, sí, per poder desitjar un bon aniversari.
1: Que guai, que guai. No
2: ja tens cançó per posar.
1: Sí, sí, sí, mira.
0: La següent, aquesta que ve ara, és molt més animada, és més mamarratxeo, és més... és Katy Perry.
1: Vinga, va.

0: Ah, sí, aquesta sí. És Birthday de la Katy Perry, una cançó de l'any 2013, i és una festa que té forma de cançó. Bé, és així, 100%. I la Katy Perry va explicar que volia fer la cançó d'aniversari definitiva. Jo crec que es va inspirar una mica en Mariah Carey, la cançó del Nadal, i va voler fer la versió d'aniversari. No li va sortir igual.
1: A mi m'agrada més l'altra,
0: Per posar tu t'agrada més la de Caigo.
1: Per posar en un aniversari és més maca.
0: Doncs...
1: Aquesta és per la festa d'estrès.
0: Sí, exacte, això és pel post.
1: Clar,
0: és una cançó que és celebració pura, és una invitació a deixar-se anar, a fer que cada aniversari sigui memorable i a celebrar cada aniversari de la manera que vulgui un, passant-s'ho sempre bé. Totalment. I celebrant fer un any més. Perquè jo aquesta gent també que els aniversaris li costen i ai no, és que faig un any més, és que tal...
2: S'ha de celebrar
0: la vida. No vull, clar, per mi el significat és al revés, és celebrar un any més de vida, és celebrar que estem aquí un any més, que al final... L'important és estar aquí.
1: És que l'alternativa ja sabem quina és, sí, no sí. Celebrar els aniversaris, no, amb la qual cosa hem de dir, i si fem pues això, 30, 40, 50, 60, 80, pues és igual.
2: Sí, és veritat que hi ha un moment que potser dius, ostres, un any més. Però clar, la Montse no està en aquest punt encara.
1: No, la Montse no ha arribat.
0: No us penseu, sóc la primera, i sempre, a la redacció sempre m'ho dieu, sóc la primera que aquest any faig 28 i sempre us dic, és que m'acosto als 30. Però no passa res, perquè vull arribar als 30 i vull fer més de 30 i tot. Llavors,
1: home, clar, no sé.
0: Faig sempre la broma aquesta de dir, ai, m'agobio, però...
1: Tant de bo arribem a bufar 100 espelmes.
0: Tant de bo. Jo vull la plaqueta que et donen a l'Ajuntament com a persona centenària. Jo la vull.
1: Bueno, jo crec que ara la medicina va avançant tant.
0: És el meu objectiu de vida.
1: Quan tu arribis, molta gent arribarà al 100.
2: Ara el blancazo que et deu donar bufar 100 espelmes. Quedes allà...
1: Aquí sí que es pot posar els números.
2: Aquí, números.
0: Amb un ventall, si no, pam, pam, pam, i adé.
1: Exacte.
2: Un secador,
1: Amb la pandèmia vam bufar així a casa, sí, amb un vano. Perquè...
0: Sí, sí, per no contagiar-nos uns als altres.
2: Bona alternativa.
1: Cosa que s'hauria de fer, perquè això de bufar sobre un pastís que es menjarà la resta...
2: Sí.
1: I, vale, que és la teva Habites. Família, però... Bueno,
2: ara us menjareu les meves bactèries.
1: El meu ADN, no?
2: El meu ADN.
0: Nyam.
1: Montse Baix, doncs, moltes gràcies per aquesta felicitació avançada. Us
0: home,
1: celebrarem...
0: celebrem tota la setmana el teu aniversari.
1: El que passa és que ara, com que ja ho has dit, jo no em lliuro de portar coses divendres, clar. Perquè pensava, potser aquest any, si ningú se'n recorda, m'estalvia els cosanets...
0: Míriam, ja saps que sóc experta recordant aniversaris.
1: Ja ho sé, ja ho sé.
0: M'encanta recordar dates d'aniversaris, llavors no se m'oblida.
1: Tu d'aquí dues setmanes, tampoc et falta tant. Doncs Montse Valls, moltíssimes gràcies, com sempre. És un plaer tenir-te aquí.
0: A vosaltres, moltes gràcies per tot.
3: Estàs escoltant La Ciutat, amb Míriam Franc. Les millors entrevistes de La Ciutat.
1: Aquests dies, la majoria dels periodistes que fem informació diària i actualitat als nostres programes o informatius ens toca estudiar una mica. I és que la visita d'un papa s'ha d'explicar bé, amb tot el rigor. Alguns ens toca posar-nos al dia amb les dades més destacables del Pontífex, però hi ha d'altres companys que hi tenen la mà trencada i s'ho saben tot.
2: I tant, i és que n'hi ha alguns que són capaços d'explicar totes les interioritats, o gairebé totes, de Sant Pere del Vaticà. No només poden detallar el que passa en aquella minúscula ciutat-estat, sinó que també poden oferir qualsevol dada del seu sobirà, que és, a la vegada, el vicari de Jesús i successor de Sant Pere, per tant, un dels homes més poderosos del planeta. Doncs bé, avui tenim al programa la persona que, en cas d'urgència, de renúncia o de traspàs inesperat d'un pontífex, pot explicar tot com serà enterrat aquell papa sense perdre de vista la xemeneia que surt de la Capella Sixtina i que pot oferir o bé fumata negra o bé fumata blanca.
4: Bueno, en principio ha salido muy negro, se está aclarando, todo parece indicar que es fumata negra, pero bueno, no las tengo todas conmigo porque ha habido un momento de confusión.
5: Estás arriesgando mucho, Paco, me da miedo.
6: Hombre, Carlitos Alsina, por favor.

0: Molt bon dia a tothom, sigueu benvingudes, sigueu benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio. Estem iniciant setmana, estem ja a 15 dilluns, 15 de juny de 2026. David Morales, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Doncs comencem setmana i comencem la segona meitat del mes de juny, per tant ja estem a punt d'encarar aquesta segona quinzena, que ens durà cap haver fet ja la meitat de 2026, que, doncs això que diem, que costa d'entendre de com de pressa passen les setmanes, no? Allò de la setmana, ja és dilluns, ja és dimarts, ja quasi és cap de setmana, arriba el cap de setmana, no te n'adones compte, ja torna a ser dilluns, i amb aquest ritme frenètic, que el dia no pare, doncs que el ritme no pare, doncs ens plantem ja que ja estem a meitat del mes de juny. A veure, David, què podem explicar d'aquests 15 de juny?
1: Mira, avui és el Dia Mundial de Presa de Consciència dels Abusos i Maltractaments a la Gent Gran.
0: Ai, quin tema aquest, mare
1: sí,
0: meva.
1: Horroritza, la veritat, pensar...
0: Sí, quan veus
1: quan
0: el...
1: veiem notícies de vegades que surten.
0: Sí.
1: És horrorós.
0: Que els
1: és
0: han
1: horrorós.
0: Robat, que els han donat un cop, que els han maltractat, de qualsevol cosa d'aquestes, a mi se'm trenca el cor totalment. Mm. Les criatures i la gent gran se'ls ha de respectar.
1: Exacte. Bueno, a tothom,
0: a tothom en general, ja m'entens.
1: Però especialment hem de prendre consciència en aquests casos. Avui també és el Dia Internacional de les Dones a la Mineria. I és el Dia Global del Vent. Una mica per pensar en les energies eòliques.
0: Molt bé.
1: Això són una mica els dies que tenim a nivell internacional. Al Regne Unit hem de dir que avui és el Dia Nacional de la Cervesa. Que jo crec que pràcticament és cada dia, també.
0: No és notícia, da igual quan ho lees, allò que diu, perquè mare meva, que bo.
1: I anem cap als Estats Units, que tenen alguns dies curiosos. D'una banda, és el dia de la separació.
0: Mm-hmm.
1: Però no de separacions
0: matrimonials. Eh?
1: No, és la declaració d'independència de la Gran Bretanya i de Pennsilvània, en aquest cas.
0: Mira.
1: Tenim que també és el dia de la fotografia de la vida silvestre, que hi ha gent que són autèntics professionals i persones que fan fotografies espectaculars quan es tracta de vida silvestre. Tenim també que és el dia de robar un petó.
0: Ah, mira.
1: A veure... Vigilem, eh?
0: Sí.
1: Vigilem.
0: Sí. No, és que ho han dit a la ràdio.
1: Sí,
0: ja,
1: no.
0: Bueno. Y un beso robado queda siempre como adiós, eh? Sí. Que deien els Manolos.
1: Tenim també, atenció, que és el Dia Nacional de l'Eliminació dels Polls.
0: És que... Bueno, aquest és un
1: és
0: tema...
1: És que hi ha d'haver dies per tot.
0: Aquest tema... Això ja s'havia d'haver solucionat fa molt de temps. El món no serà... O sigui, a mi la IA i totes aquestes punyetes està bé, però fins que no acabem amb els mosquits i amb els polls, que a més no fan cap mena de funció a l'escala, diguem-ne, alimentícia, evolutiva, qualsevol tipus d'escala, fora per l'evolució final, per l'aniquilació total dels mosquits i dels polls. Sisplau, posem-nos científics del món, endavant.
1: Un altre dia nacional que tenen els Estats Units és el dia de portar el teu gat a la feina.
0: Molt bé.
1: A veure,
0: no, sí,
1: els gats no acostumen a ser molt de sortir a passejar si no és pel seu propi compte.
0: Sí, exacte.
1: Allò de dir, poso el gat al transportí i me l'emporto a l'oficina,
0: per
1: exemple...
0: El transportí ja és una cosa molt complicada. Ja és molt complicat. Ja acabes sagnant per tot arreu. No ho acabo de veure.
1: Fa molt temps seguia un compte d'Instagram en el que tenien un parell de gossos, Alaska Malamute, i tenien també un gat. I quan havien de rentar el gat, el propietari es vestia amb la seva roba de motorista...
0: Imagina't.
1: ...per poder-lo ficar a la banyera.
0: No, és que...
1: Només s'ha de pensar en això.
0: Són molt seus.
1: Ja sabeu que els Estats Units sempre tenen alguna cosa relacionada amb menjar dintre dels seus dies nacionals.
0: Sí.
1: Avui jo crec que és una de les coses menys elaborades que recordo en tot el temps que estem fent el repàs dels dies nacionals. I és que és el dia de les prunes seques.
0: Ah, mira.
1: Mira, abans no m'agradaven gens aquestes coses, però cada vegada sóc més de...
0: Bueno, sí, és de gent gran, ja vull dir que ens
1: de
0: estem fent grans.
1: Sí, de prunes seques, de panses...
0: Sí, senyor, jo igual. els orejones.
1: Sí, també.
0: Totes aquestes coses estan... Sí. Què més tenim? A veure.
1: Anem cap als sants, va. Vinga. Que avui tenim que és Santa Bàrbara Quilianzi, Santa Germana de Pibrac.
0: Ai, que bo.
1: Sí. Sant Isfrido de Ratzeburg, Isfrido. Sant Bernardo de Menzón, Santa Benilde de Córdoba, Sant Lotario de Sáez, Sant Landelino de Sant Crespín, Sant Abraham de Arvernia, Sant Vito de Locania, Sant Esiquio de Dorostoro i Sant Amós.
0: Dorostoro, abans, sí. Mare meva, quins noms, tu, escolta, és impossible, jo sóc... Sóc incapaç de recordar-los. A mi no vas dient ni algun que se'm queda, però la gran majoria se me'n va.
1: El nom femení Benilde m'ha agradat.
0: Benilde és femení, eh?
1: Sí, Santa Benilde.
0: S'ho han fet Benilde bé per posar aquest nom. Ben curiós, doncs Benilde, si teniu una idea, Benilde es pot estar bé. Va, viatgem en el temps, va, que tenim ganes de saber com estava... Sí, havien acabat tots els actes per la mort de Gaudí, perquè viatgem a les notícies de fa 100 anys, com és habitual, per tant viatgem a un 15 de juny de l'any 1926. Doncs a veure, David, explica'ns com ho teníem, això.
1: Doncs mira, La Vanguardia ens recull en un article tot el que va ser l'enterrament de Gaudí. Ja, ahir ja vam avançar una mica perquè avançaven com seria la cosa.
0: Sí.
1: Com aniria, doncs, a la catedral... El que no teníem clar era el moment pròpiament de la inhumació. Doncs aquí ens ho expliquen. En la Sagrada Família, inhumación del cadáver. Desde las 5 de la tarde en los alrededores del templo de la Sagrada Familia comenzó a congregarse público que desde todos los sectores de la ciudad acudía a presenciar la llegada de la fúnebre comitiva. Dos horas después, a las 7 de la tarde, la gente estacionada frente al grandísimo templo sumaba más de 3 millares. En el recinto que cerca las obras del templo solo se permitió el acceso a algunos presbíteros y frailes y a los periodistas. Numerosos guardias urbanos cuidaban de mantener el orden entre la muchedumbre que esperaba impaciente. En el interior del recinto cercado había un retén de guardias. En el templo todo estaba dispuesto para recibir el cadáver del ilustre arquitecto. En el lugar destinado al presbiterio se había colocado un catafalco y frente a él un altar, cubiertos uno y otro con pafios negros. No sé qué son, ben bé.
0: Ni pafios ni negros, no, no.
1: Claro. No, no, no. Sobre el altar lucían 6 cirios de cera pura y se había colocado una cruz. A las 6 de la tarde llegó a la Sagrada Familia el Orfeo Catalá, sección de hombres y niños, que había de cantar un responso. Poco después.
0: Mira.
1: Sí, sí. Pero, a més, sección de hombres y niños.
0: Sí, sí. Sí,
1: només.
0: Sí, curiós.
1: Poco después de las 7 se dio aviso de que el cortejo mortuorio estaba próximo al templo. Inmediatamente comenzaron a doblar las campanas y se encendieron los dos grandes tederos que existen a la izquierda de lo que será presbiterio. A las 7:25 de la tarde llegaba la Sagrada Familia a la comitiva fúnebre. Primero entraron los asociados a la Liga Espiritual de Nuestra Señora de Montserrat, que entonaban salmos litúrgicos, y detrás los obreros de la Sagrada Familia, con hachones encendidos. A continuación seguía el clero, al que seguían el coche y la presidencia del duelo. El gentío proseguía a continuación.

0: Sword of Power. Excalibur. Forged when the world was young, and bird and beast and flower were one with man. And death was but a dream. You were born to be king.
1: What is made to be king?
0: You will be the land, and the land will be you. If you fail, the land will perish. As you thrive, the land will blossom.
1: But why?
0: Because you are king!
2: There must be some lady somewhere in the world who inspires you.
3: There is one.
2: Who is she?
4: The wars are over! One life! One king! Peace!
5: Tell me, Marin, have we defeated evil? Good and evil.
6: La història de l'origen d'Excalibur és en si mateixa una anècdota de primer ordre. Burman havia convençut United Artists de produir una adaptació del Senyor dels Anells en una sola pel·lícula molt llarga. Ell i en Pallenberg van passar mesos treballant i van arribar a tenir un guió i van començar a buscar localitzacions. Però United Artists va patir problemes financers i va cedir el projecte a Ralph Bakshi, que va fer la seva versió animada el 1978. Burman no va recuperar els drets, però sí que va recuperar la feina. Tot allò que havia imaginat per a la Terra Mitjana, aquella boira, aquells boscos, aquella sensació de mite primordial, ho va traslladar a la Bretanya artúrica. El resultat va ser una pel·lícula que no era el que volia ser, però que paradoxalment potser era millor del que hauria pogut arribar a ser. Burman ho va plantejar sense cap complex. Volia una Anglaterra medieval que no existís en cap mapa real. Armadures dissenyades per Bob Ringwood, que brillaven amb una llum sobrenatural, no pas les oxidades i lletges que hauria fet servir un director obsessionat amb el rigor historiogràfic. La raó: els cavallers amb armadura de plena placa no van existir fins uns 7 segles més tard del que situa la llegenda artúrica. Burman ho sabia perfectament, però li era igual. Volia mite, no documental. La pel·lícula es va rodar íntegrament a Irlanda, als comtats de Wicklow, a Tipperary i a Kerry. Les localitzacions no eren difícils de trobar. Burman vivia a Anamow, al comtat de Wicklow, i ja havia rodat allà Zardos, el 1974. Els boscos frondosos, els llacs boirosos i els castells normands ben conservats componien un paisatge que semblava creat expressament per a la llegenda artúrica. El combat entre el rei Artur i Lancelot es va rodar a la finca de Powerscourt. L'escena clau del castell, al principi, on el rei Artur és armat cavaller, es va rodar al castell de Caer, al comtat de Tipperary, i un autèntic castell normand del segle XII amb el riu Suir circulant al voltant a manera de fossat. El fet que Irlanda oferís incentius fiscals importants va ser decisiu per a la producció, però el resultat visual és tan convincent que ningú en aquell moment hauria dit que tota la pel·lícula s'havia rodat en una sola illa que pretenia ser totes les illes alhora. Una de les primeres escenes de batalla va haver de rodar-se 3 vegades. Era de nit i les dues primeres preses van sortir totalment subexposades per un error en l'exposímetre. El càmera va patir un atac de nervis i va abandonar el projecte. Un inici de rodatge que difícilment podia haver tingut més malastrugança.
7: Muestra la espada. Admirad la espada.

0: del mar serà vostra si us someteix a la voluntat del rei.
1: John Boorman volia que el mite fos el protagonista, no les estrelles. Per això va triar actors que en aquell moment eren gairebé desconeguts per al gran públic nord-americà. El resultat, vist en perspectiva, és una de les acumulacions de talent en estat embrionari més impressionants de la història del cinema. Liam Neeson interpretava el cavaller Gawain. Boorman l'havia vist actuar sobre l'escenari a Irlanda i el va contractar. Era la seva tercera pel·lícula. Un detall irresistible, i és que Neeson mai no havia muntat a cavall abans de fer Excalibur. I el seu personatge tampoc, cosa que, si més no, elimina el problema del realisme. Neeson va traslladar-se a Londres arran de la pel·lícula i des d'allà va construir la carrera que tothom coneix. Gabriel Byrne interpretava Arthur Pendragon, el pare del rei Artur, i era la seva segona pel·lícula. Patrick Stewart apareixia en un paper secundari en un dels seus primers treballs cinematogràfics. Ciaran Hinds hi tenia un paper menor. Helen Mirren interpretava la Morgana amb una precisió gelada i inquietant. I Mirren i Liam Neeson, a més de compartir pantalla, es van enamorar durant el rodatge i van viure junts durant 4 anys. Una anècdota que Boorman no havia planificat i que constitueix potser la millor prova que en el caos d'una producció complicada sempre hi ha espai per a la sorpresa.
2: Berlín, siempre apareces cuando no eres requerido y te ocultas cuando te llamo.
3: He estado durmiendo durante 9 lunas. Lo que hice por ti fue tarea dura. Ahora vengo a que me pagues. El niño es mío, Uther. Cumple el juramento.
2: Ligeras palabras fueron. Esto es mi carne y mi sangre.
4: Uther, ¿es eso cierto? No dejéis que se lo lleve.
2: Así lo juré, Ygritte. Ese fue mi pacto con Merlin.
4: Fuisteis vos. ¿Quién me poseyó aquella noche? ¡Vos sois el padre!
3: Nada te pertenece ya, Uther. Ni hogar, ni bienes, ni esposa, ni hijo.
2: ¿Ser rey y matar lo es todo?
3: Posiblemente ni eso.
2: Me hieres con palabras de una dureza cruel.
3: Traicionaste al duque, poseíste a su esposa, le robaste el castillo. Ya nadie confía en ti. Cumple tu promesa. Dame al niño. Yo le protegeré.
4: ¡No! ¿Por qué?
2: ¡Llévate! ¡Llévate a este endemoniado!
4: ¡No! ¿Por qué te lo llevas? ¡No! ¡Seguidle!
1: Helen Mirren i Nicole Williamson, que interpretaven Morgana i Merlí, tenien molt mala relació, però molt mala relació. 7 anys abans havien participat en una producció de Macbeth que havia acabat en desastre personal entre ells. I és que no es parlaven. Quan Boorman va decidir que eren les persones ideals per als seus papers respectius, els dos actors van estar a punt de rebutjar la proposta en saber que l'altre estava al repartiment. Boorman va mantenir la decisió. La seva teoria era que aquella animositat real contribuiria a la tensió en pantalla entre Merlí i Morgana. I tenia raó. El que no havia previst és que el rodatge els acabaria reconciliant. Mirren va declarar que ells dos van acabar sent molt bons amics durant el rodatge. La dinàmica d'adversaris havia funcionat per a la pel·lícula i de passada havia reparat una relació estroncada durant 7 anys. Un altre detall del càsting que mereix ser esmentat és que Boorman va repartir papers entre els membres de la seva pròpia família amb una generositat que el va convertir en blanc fàcil. La seva filla, Catherine, interpretava Igraine, la mare d'Artur, en una escena de seducció bastant agressiva que el director va haver de rodar amb ella. El fill petit, Charlie Boorman, interpretava el jove Mordred en una armadura daurada que, segons va explicar anys després, gairebé l'asfixiava durant el rodatge. La filla Tells apareixia com la dama del llac. En algun moment del procés, la pel·lícula es va guanyar el sobrenom extraoficial de El projecte familiar Boorman.
5: Aceptad mi perdón y dad paz a vuestro corazón. Habéis sufrido mucho. Siempre os he amado y seguiré amándoos.
6: Yo os amé como rey y algunas veces como esposo. No se puede mirar al sol mucho tiempo.
5: Perdonadme, esposa mía. Vos podéis. Yo no vi el mundo para vivir como un hombre, sino más bien para ser un recuerdo vivo. Nuestra hermandad fue un breve...

0: a tu vida, que com dèiem està escrit per Gaby Hosnick. Seguim a Nits de Ràdio fins a les 6 acompanyant-vos.
1: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: I nosaltres anem acabant la funció i tancant la paradeta d'aquest Nits a Ràdio que ens està fent estrenar setmana, estrenar aquest dilluns 15 de juny de 2026. Però abans d'acabar, abans d'acomiadar el programa, sempre ens agrada comentar alguna notícia, algun fet insòlid, que és el que fa sempre en David Morales. Quina notícia has triat avui? A veure...
1: Mira, anem cap a una notícia que, de veritat, té miga la cosa. I és que hem d'anar fins a la Xina i hem de parlar del cas de Shou Tou, un gosset, un border collie, de... que és una... Bueno, sí, ha estat una estrella, ha estat una estrella a Douyin, una xarxa social xinesa similar a TikTok. Més d'un milió i mig de seguidors. El cas és que aquest animal... Hem de pensar que la història de l'animal amb el seu propietari comença el 2018. El seu propietari li va comprar a un venedor ambulant quan tenia poc més de 3 mesos de vida. Va pagar per ell uns 2.000 yuans, uns gairebé 260 euros. Des de llavors, i durant gairebé 9 anys, Shou Tou, que es pot traduir el nom com a una aixada, la que s'utilitza per fer les tasques al camp, perquè en un inici ajudava la família a fer-les, doncs es va convertir en un company de Guo en els seus viatges per tot el país. Recorrien des de muntanyes fins a deserts. Feia de gos guardià en determinats contextos, quan estaven en una tenda de campanya a la nit, per exemple. Però durant un recent viatge per carretera, d'en Guo va decidir deixar el gos a càrrec dels seus fills. Precisament va ser durant aquell moment que el seu pare el va avisar que el gos havia desaparegut. En un principi van pensar que s'havia escapat, potser, però el cas és que a través de càmeres de seguretat de la finca familiar van descobrir que l'animal no s'havia perdut, sinó que havia estat segrestat per dos homes. Se l'havien emportat amb una bicicleta elèctrica. Guo va començar una recerca que va culminar ara fa uns dies amb la localització d'un dels presumptes culpables del segrestament. Per desgràcia, i malgrat que li va oferir 10.000 yuans, uns 1.275 euros, perquè li tornessin el gosset,
0: sí,
1: ja era massa tard.
0: Ostres!
1: I és que l'havien sacrificat...
0: Ai, no!
1: I l'havien venut a un restaurant de carn,
0: no,
1: per gos per 180 yuans, al voltant de 23 euros.
0: Ostres!
1: Això ha obert un debat molt important i molt encès en la societat xinesa. No només pel tema del robatori, sinó també per la idoneïtat o no de continuar mantenint la carn de gos dintre dels menús de determinades zones.
0: Sí, sí, sí, sí. Ostres, és una història dramàtica que sembla d'aquelles... Saps allò de The Outer Zone, de The Twilight Zone, de Outer Limits, de la dimensió desconeguda, no? D'aquells que acabava quasi dràstic, d'aquests... Ostres, és un conte de terror, aquest. Però bueno, com a mínim bo que obri el debat, no? Dins del drama, doncs, sí, perquè clar, aquests errors són... Bueno, són molts debats els que haurien d'obrir. Si tinguéssim la lanjorneta aquí, ens diria que tots els animals...
1: Exacte.
0: Els hauríem de salvar. Però bueno, en fi, nosaltres us deixem amb aquesta reflexió i a veure què creieu que s'hauria de fer. Molt interessant. Nosaltres tornarem aquesta propera nit, com sempre, a 2:15 per acompanyar-vos. Ja serà amb les sèries i tot el que fem per les matinades, passar-les junts. David, que tinguis molt bon dia.
1: Bon dia.
0: I tots vostès a gaudir d'aquest dilluns 15 de juny de 2026. Us deixem amb Más de Uno. Que vagi bé. Adéu-siau.

0: cocos, o sea, si me
1: había pedido una lista.
2: Lo que pasa es que es una lista demasiado larga porque he apuntado todas las películas de Spielberg que me parecen una obra maestra y no me caben.
3: Tu lista es la filmografía de Steven Spielberg.
2: No, hay algunas Hook.
4: Pero si pues, de Tiburón no he hecho una buena.
2: ¿Cómo que no?
4: Mejor que Tiburón.
2: Los Fabelman, obra maestra. El Puente de los Espías, era obra
5: maestra. Más de uno, en Onda Cero.
6: Onda Cero Barcelona, la ràdio que t'escolta. A Onda Cero donem la veu a les entitats i a la solidaritat. T'expliquem històries, casos i experiències que no et deixaran indiferent. Ciutat Solidària, un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona.
7: Avui coneixem l'associació Vincle.
8: A Vincle promouen la inclusió social i residencial de persones i col·lectius en risc des del seu hàbitat social i amb compromís amb els processos de conscienciació, millora, apoderament i desenvolupament comunitari per tal de contribuir a la igualtat de drets i construir una societat més justa, solidària i cohesionada.
7: Quin és el principal problema que teniu?
9: Tots tenim moltes vulnerabilitats i a vegades és aquest efecte cascada, no? Que sí, clar, em quedo sense feina, sí, clar, no puc pagar el lloguer, sí, clar, em divorcio o estic malalta. Tot això fa que en un moment donat jo pugui estar en una situació d'exclusió. Qualsevol de nosaltres pot estar.
6: A Onda Cero Catalunya, Ciutat Solidària, un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona. De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, La Brúixola amb Lola Sorribes.
10: Hi ha nits en què el cel és molt clar i mirant amunt, a la lluna o a les estrelles, ens adonem de com de relatiu és tot plegat. Que no deixem de ser una persona fent vida en una boleta minúscula que surt per l'espai.
11: Quan arribem a aquest estat de consciència, que dura uns minuts i després es dilueix amb el ritme rutinari que portem dins del cos, ens entra vertigen i una barreja de por i curiositat pel desconegut.
10: Fa ben poc ha publicat el llibre Missió en Marte, on explica la que segurament és l'experiència de la seva vida, ara li preguntarem. Una obra que posa de relleu que no totes les científiques porten bata. Jennifer, què tal? Molt bona tarda, buenas tardes.
12: Hola, bona tarda, buenas tardes. Pues encantada de estar aquí, Lola, con vosotros. Sí que entender el pasado de Marte pues nos aproxima a entender la evolución de los diferentes cuerpos planetarios, ¿no? Del sistema solar y también del nuestro, de la Tierra. Entonces, al final, pues, ¿por qué nos interesa tanto Marte? Hay esa parte científica y luego también hay esa parte de la curiosidad, ¿no? De lo lejano, de la aventura.
6: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, t'expliquem les claus de l'actualitat a Onda Cero Catalunya. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
11: Comencem el repàs cultural amb una proposta a Mont-roig del Camp. Dissabte 20 de juny, el Mas Miró acull una visita teatralitzada per descobrir l'univers de Joan Miró des de dins, una experiència guiada per la masovera del Mas que permet conèixer la vida quotidiana de l'artista i el paper de les dones en la seva obra. Dura una hora i el preu és de 16 euros. Seguim cap a les Terres de l'Ebre, a Deltebre. Dissabte 20 de juny arriba la tercera edició de la Fira del Vinil amb mercat de discos, sessions de DJ i ambient vintage durant tot el dia. Una bona oportunitat per als col·leccionistes i curiosos i, a més, amb entrada gratuïta. A Lleida, del 18 al 20 de juny, arriba una de les cites musicals de l'estiu, el Magnífic Fest. Tres dies de concerts al recinte firal de Les Firetes, amb noms destacats de l'escena indie i pop estatal i un ambient que combina música i territori. Les entrades de dia es mouen a partir dels 50 euros i els abonaments ronden el centenar. Seguim amb un pla per fer en família la visita dels menuts a Mont Natura, Delta de l'Ebre, durant caps de setmana de juny. Una proposta pensada per als més petits, amb activitats per descobrir la fauna, la flora i les tradicions del Delta, jugant i aprenent. El preu és de 14 euros per adults i 6 pels nens. I acabem amb una de les grans cites musicals del país. El Sónar torna a Barcelona del 18 al 20 de juny amb 3 dies dedicats a la música electrònica, la innovació i la cultura digital. Tot concentrat al recinte de Fira Gran Via i amb entrades a partir d'uns 50 euros al dia i abonaments a partir dels 150.
6: Apunta-t'ho a l'agenda.
13: Són les 6:30, les 5:30.

0: Realitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: ¿Sufres alguna dolencia que te impide trabajar? ¿La Seguridad Social te ha denegado la pensión de invalidez? Centro Laboral Médico Jurídico, 933-800-100. Asesoramiento gratuito. Recuerda, 933-800-100 o visita tribunalmédico.com. Porque tus derechos son nuestra meta.
2: Onda Cero Cataluña, la teva radio. Más de uno Cataluña, amb Montse Valls.
3: Què tal? Bon dia. Cap de setmana complicat a Catalunya amb quatre incendis a Sanaüja, Cervià de les Garrigues, La Serreta i a Ponts, tots ja estabilitzats o controlats. De seguida amb més detalls, però abans, informació de servei. Connectem amb el RAC. Ferran Arandiga, bon dia.
4: Bon dia, comencem la jornada i la setmana avui dilluns. De moment, amb una incidència, parlem d'un accident de fa una estona que ha estat a la Ronda de Dalt en sentit sud, que deixa un carril de circulació tallat en direcció Llobregat i provoca un quilòmetre i mig de retencions. Per altra banda, més enllà d'aquesta incidència, la jornada d'avui de moment ens deixa retencions habituals, sobretot als voltants d'accessos de Barcelona. Tenim afectacions ja en tot el nus de la Trinitat, a l'AB20, també a Santa Coloma de Gramenet, amb un quilòmetre i mig de lentitud. Retencions també a la Ronda de Dalt, en sentit sud fins a la Vall d'Hebron i a la Ronda Litoral fins a la Barceloneta des del Fòrum. Al Vallès també tenim retencions des de Sant Quirze en sentit sud per la C58, a la C17 i C59 amb un quilòmetre de cues a Parets del Vallès i Caldes de Montbui, i a la AP7 retencions en direcció Tarragona des de la Roca fins a Montornès i de Santa Perpètua de Mogoda fins a Barberà del Vallès. Per últim, també tenim retencions des del Llobregat amb cues per la A2 i la P23 des de Pallejà i el Papiol en direcció Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
3: Avui tindrem un matí de dilluns assolellat amb alguns intervals de núvols locals. A partir del migdia apareixeran tempestes al Pirineu i al Prepirineu que durant la tarda podrien arribar al Pla de Lleida i a la Catalunya Central. La temperatura continuarà alta amb màximes de 36 graus a Lleida, 34 a Girona, 30 a Barcelona i 28 a Tarragona.
2: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
3: Cap de setmana complicat a Catalunya després de viure unes jornades marcades per diferents incendis arreu del territori. Aquest dissabte un foc va afectar Sanaüja, a la Segarra, en un incendi que ha afectat unes 50 hectàrees i que ja està controlat. I ahir diumenge tres incendis més van cremar en diferents punts de Catalunya i els bombers continuen treballant-hi per extingir-los del tot. Les flames han afectat Cervià de les Garrigues, La Serreta i Ponts, però tots tres focs estan ja estabilitzats o controlats. A Cervià de les Garrigues, els bombers han donat per estabilitzat l'incendi després que hagi arrasat més de 40 hectàrees de terreny agrícola i forestal. Durant les tasques d'extinció s'han hagut d'evacuar 8 veïns i confinar unes 150 persones més a casa seva durant unes hores. Segons el sotscap de la regió de Lleida dels agents rurals, Manel Vidal, el foc s'hauria originat per les espurnes d'una radial utilitzada en uns treballs agrícoles.
5: La hipòtesi principal de l'incendi són treballs mecànics amb una radial. Volem aprofitar per recordar que en aquestes condicions meteorològiques tots els treballs que generen xispes, escalfor, a prop de vegetació, sobretot si és fina i seca, són molt perillosos.
3: Pel que fa a la resta d'incendis, el de Vilafranca del Penedès, a la zona de La Serreta, s'ha pogut estabilitzar després de cremar una hectàrea i mitja i les flames han afectat massa forestal, però una part ja havia cremat l'any passat i és una cosa que n'ha reduït la intensitat. I a Ponts, a la Noguera, els bombers han destinat 42 dotacions, 7 d'aèries, per frenar un altre incendi que ha cremat 6,5 hectàrees. Els serveis de previsió ja havien avisat aquest diumenge que les altes temperatures, el vent i la humitat baixa disparaven el risc d'incendi i és per això que es manté actiu el nivell vermell del Pla Alfa en una trentena de municipis de comarques com l'Alt Urgell, l'Anoia, la Ribera d'Ebre, el Segrià, el Solsonès, la Terra Alta, la Segarra i la Noguera.
2: Más de uno Catalunya.
3: Més coses. Milers de docents, famílies i estudiants s'han manifestat aquest diumenge a Barcelona sota el lema Aturem l'emergència social i educativa. La marxa, convocada per USTEC, CGT, Intersindical, CNT i COS, ha sortit dels Jardinets de Gràcia i ha arribat a Plaça Catalunya, on s'han fet els parlaments finals. La Guàrdia Urbana ha xifrat l'assistència en 7.000 persones, mentre que els organitzadors n'han informat de 25.000. Els sindicats reclamen un gran acord per a l'educació pública i exigeixen unitat per impulsar una transformació profunda del sistema. També han advertit que el curs vinent podria començar amb un nou cicle de vagues. Iolanda Segura, portaveu d'USTEC, i Laura Janet, de la CGT.
6: El que fa falta és obrir nous camins noves negociacions, nous objectius i això, aquesta voluntat de repensar l'educació de Catalunya.
7: Exigim al govern que segui amb el comitè de vaga, que segui amb tots els agents socials

0: 2027 equiparen-se així amb les famílies nombroses. Les uniparentals amb dos o més fills quedaran exemptes del tot, mentre que les que tenen un sol fill pagaran la meitat. Ho ha explicat la líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach.
1: Això vol dir que un adult a càrrec que té un fill o una filla pagaria el 50% de les taxes universitàries i si són dos o més estaria amb un descompte del 100%.
0: El govern hi destina 12,5 milions d'euros en els pressupostos i defensa que és una reivindicació històrica per garantir la igualtat d'oportunitats. Actualment hi ha gairebé 80.000 títols de família monoparental a Catalunya. Informació en format més breu. Protecció Civil activa avui el dispositiu de prevenció i seguiment d'incidències a les platges, piscines i aigües interiors de Catalunya, que s'allargarà fins al 15 de setembre. Es demana màxima precaució, sobretot en la vigilància de menors i de gent gran, per evitar ofegaments. El CECAT farà seguiment constant de les incidències amb els municipis i el SEM, que torna a tenir el personal al centre de coordinació. Més coses. Catalunya ha començat a desplegar el certificat mèdic de defunció electrònica als hospitals en el marc de la modernització del registre civil. El sistema, que ja funciona a totes les regions sanitàries i s'estendrà a tots els hospitals aquest any, permet que el personal sanitari generi i signi digitalment el document i l'enviï automàticament als organismes corresponents. L'objectiu és reduir tràmits i evitar gestions addicionals a les famílies en moments delicats.
2: Más de uno Catalunya. Amb Montse Valls.
0: A punt d'arribar a les 7:28, repassem l'actualitat esportiva amb l'Albert Terranz. Albert, bon dia.
3: Bon dia. El Barça s'adjudica la seva 13a Champions League d'handbol, la segona els darrers 3 anys, en vèncer 37-34 al Fürst Berlín a Colònia, amb 16 aturades del porter Nilsen, que s'acomiada de l'equip blaugrana. El Joventut de Badalona perd 75-87 a l'Olímpic davant el València i els taronges seran els rivals del Barça a la gran final pel títol de la Lliga ACB, que comença el proper dijous al millor de 5 partits, els dos primers al Roig Arena de la capital del Túria. I l'anglès Lewis Hamilton en Ferrari s'imposa el Gran Premi de Barcelona Catalunya de Fórmula 1 al circuit de Montmeló, per davant dels també britànics George Russell i Lando Norris. La general del Mundial la segueix encapçalant el jove italià Kimi Antonelli, que va haver d'abandonar la cursa a 4 voltes de la bandera a quadres.
0: Gràcies, Albert. Doncs així comença la setmana amb aquestes notícies que seguirem ampliant i actualitzant d'aquí uns minuts. El control tècnic, Juan Carlos García. Això és Más de Uno, és Onda Cero.
2: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
4: A Conforama t'ho posem fàcil per renovar casa teva. Aprofita un 20% de descompte extra en una gran varietat de sofàs, matalassos, mobles. Preus realment baixos només del 12 al 16 de juny. Conforama.
5: Volar en helicóptero es una sensación única. Con Coptering vive o regala una experiencia inolvidable. Sobrevolar Barcelona en helicóptero. El Tibidabo, el Camp Nou, Sagrada Familia. Barcelona como nunca la has visto. Haz la reserva en coptering.com. Coptering. La mejor fotografía de Barcelona la tienes desde el aire.
6: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
7: Quina ratxa! Quants matx portes?
6: 150.
7: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la D.O. Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i el periòdico.com.
8: Son las 7:30 de la mañana, 6:30 de la mañana en Canarias. Es el momento de escuchar el consejo de Ibudol de los amigos de Kern Pharma.
9: ¿Dolor inesperado? Al dolor, Ibudol. El primer ibuprofeno bebible en stick pack para el alivio del dolor ocasional leve a moderado. Fácil de llevar y tomar. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma.
10: Ibudol. Medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.

0: o controlats. De seguida, més detalls, però abans, el trànsit. Amb en Ferran Arandiga. Ferran, bon dia.
1: Bon dia. Continuem la jornada d'avui dilluns, destacant aquest accident de la Ronda de Dalt de Barcelona, on deixa un carril de circulació tallat a la via Julià en sentit Llobregat. A causa d'aquest accident es fan retencions en tot el nus de la Trinitat a Badalona. També hi ha retencions a la B20 a Santa Coloma de Gramenet i a la C31 des de l'Ella en sentit sud fins a Sant Adrià del Besòs. Tot plegat ens deixa retencions a les dues rondes, també a la Ronda de Dalt, amb cues des de la Diagonal fins al nus de la Trinitat en sentit nord. A la Ronda Litoral hi ha retencions des del Fòrum fins a la Barceloneta. Al Vallès també tenim retencions intermitents per la C58 des de Sant Quirze i també a la AP7 en direcció Tarragona amb congestió intensa des de la Roca fins a Barberà. També lentitud pels túnels de Vallvidrera i recordem que des del Llobregat també tenim retencions habituals per la A2 i la B23 des de Pallejà i el Papiol. També per les vies costaneres des del Prat i Viladecans, 3 quilòmetres de lentitud tot plegat en direcció Barcelona. De moment això és tot des del RAC. Bon dia.
0: Pel que fa al temps, avui tindrem un matí de dilluns assolellat amb alguns intervals de núvols locals. A partir del migdia apareixeran tempestes al Pirineu i al Prepirineu que durant la tarda podrien arribar al Pla de Lleida i a la Catalunya central. La temperatura continuarà alta amb màximes de 36 graus a Lleida, 34 a Girona, 30 a Barcelona i 28 a Tarragona.
2: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
0: Cap de setmana complicat a Catalunya després d'una successió d'incendis que han afectat diversos punts del territori. Dissabte un foc va cremar a Sanaüja, a la Segarra, i va calcinar a prop de 50 hectàrees. I diumenge la situació es va complicar encara més, amb 3 incendis actius en diferents comarques. Els bombers continuen treballant per extingir-los completament, tot i que els focs de Cervià, de les Garrigues, la Serreta i Ponts ja estan estabilitzats o controlats. A Cervià de les Garrigues, el foc ha afectat més de 40 hectàrees de terreny agrícola i forestal ja està estabilitzat. Durant les tasques d'extinció es van evacuar 8 persones i se'n van confinar unes 150 més a casa seva durant hores. Segons el sotscap de la regió de Lleida dels agents rurals, Manel Vidal, l'origen del foc serien les espurnes d'una radial utilitzada en feines agrícoles.
3: La hipòtesi principal de l'incendi són treballs mecànics amb una radial. Volem aprofitar per recordar que en aquestes condicions meteorològiques tots els treballs que generen xispes, escalfor, a prop de vegetació, sobretot si és fina i seca, són molt perillosos.
0: Pel que fa als altres incendis, el de Vilafranca del Penedès, a la zona de la Serreta, ha quedat estabilitzat després de cremar una hectàrea i mitja. Tot i afectar massa forestal, part del terreny ja havia cremat l'any passat, cosa que n'ha reduït la virulència. A Ponts, a la Noguera, els bombers han mobilitzat 42 dotacions per frenar un incendi que finalment ha afectat 6,5 hectàrees. Els serveis de previsió ja havien alertat que les altes temperatures, el vent i la baixa humitat disparaven el risc d'incendi. Per aquest motiu es manté activat el nivell vermell del Pla Alfa en una trentena de municipis de les demarcacions de Lleida i Tarragona. Doncs els incendis marquen l'inici de la temporada d'estiu, on també haurem d'estar molt pendents de la seguretat a l'aigua. És per això que Protecció Civil activa avui el dispositiu de prevenció i seguiment d'incidències a les platges, piscines i aigües interiors de Catalunya, que s'allargarà fins al 15 de setembre. Es demana màxima precaució, sobretot en la vigilància de menors i de gent gran, per evitar ofegaments. Des de Protecció Civil recorden que, en cas d'emergència, cal trucar al 112.
2: Más de uno Catalunya.
0: Avui, 15 de juny, és el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'abús i el maltractament a les persones grans, una xacra que va en augment a Catalunya. En els últims 5 anys ha crescut un 50%. Ana Utiel, bon dia.
4: Bon dia, Montse. L'any passat, 7 persones majors de 65 anys van morir a casa nostra víctimes de la violència domèstica. També hi va haver prop de 1.800 denúncies per maltractament a persones grans. Així ho han alertat els Mossos d'Esquadra i la Fundació Alzheimer Catalunya, que també han reclamat més recursos per prevenir i detectar aquests casos sovint invisibles. Pel que fa a la tipologia de delictes, els més habituals són el maltractament a la llar, els trencaments de condemna i les amenaces. Quan el perfil de les víctimes identificades el 2025, la policia va atendre més de 1.600 persones majors de 65 anys, de les quals un 66% eren dones i un 34% homes. Arran d'això, els Mossos han reforçat la seva tasca en aquest sentit. En el darrer any van fer prop de 1.900 contactes i unes 500 xerrades preventives.
2: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
5: Necessiteu comprar, llogar o reparar una cadira de rodes? Gracare. Som líders a Catalunya en mobilitat, adaptació de la llar i altres productes per a la gent gran o amb necessitats especials. Confieu en els 35 anys d'experiència de Gracare. Ens trobareu a Barcelona, Entença 165 i Rosselló 157. I a Terrassa, a l'Avinguda Jaquart

0: 933-800-100 o visita tribunalmédico.com. Porque tus derechos son nuestra meta.
1: Silencio, tecnología, potencia. Así suena el futuro. Ven a probar el nuevo MG HS Plug-in Hybrid con hasta 100 kilómetros en modo eléctrico Aquadis British, donde encontrarás el mejor servicio cada día más cerca de ti. En Zona Franca, La Maquinista, Urgell, Chamboy, Mataró y Granollers. MG ha cambiado. Ahora te toca a ti. Aquadisbritish.es.
2: Les 8 i 27, els esports, Albert Arranz, bon dia.
3: Bon dia, el Barça s'adjudica la seva 13a Champions League d'handbol, la segona els darrers 3 anys, en vèncer 37-34 al Fusche Berlín a Colònia, amb 16 aturades del porter Nielsen, que s'acomiada de l'equip blaugrana. El Joventut de Badalona perd 75-87 a l'Olímpic davant el València i els taronges seran els rivals del Barça a la gran final pel títol de la Lliga ACB, que comença el proper dijous, al millor de 5 partits, els dos primers, el Roig Arena de la capital del Túria. I l'anglès Lewis Hamilton en Ferrari s'imposa el Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1 al circuit de Montmeló, per davant dels també britànics George Russell i Lando Norris. La general del Mundial la segueix encapçalant el jove italià Kimi Antonelli, que va haver d'abandonar la cursa a 4 voltes de la bandera a quadres.
2: En cultura, la ciutat de Barcelona ha celebrat aquest diumenge la inauguració de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família amb una cercavila de cultura popular que ha recorregut al centre de la ciutat. La comitiva va sortir de la Casa Batlló, va fer parada a la Pedrera i va avançar pel carrer Rosselló fins a arribar al temple. Després, a l'esplanada de la Sagrada Família, s'hi van fer balls de gegants i capgrossos. Tot plegat pocs dies després de la visita del papa Lleó XIV, que dimecres passat va presidir la inauguració i la benedicció de la nova torre. La celebració va culminar amb una ofrena floral a la cripta d'Antoni Gaudí en l'any del centenari de la seva mort. I més coses en plana cultural, en música. El cantant Quevedo ha anunciat una nova gira per l'any vinent que farà parada a Barcelona.

0: Els concerts de la capital catalana seran els dies 1 i 2 de juliol del 2027 al Palau Sant Jordi, tot i que no es descarta que pugui ampliar dates. En aquest nou tour, el cantant de Canàries presentarà el seu últim disc titulat El Baifo. Amb Quevedo arribem al final d'aquest informatiu que ha comptat amb Juan Carlos García, el control tècnic. Que passin molt bon dia.
1: Más de uno Cataluña, amb Montse Valls.
2: Son las 8:30, 7:30 de la mañana en Canarias.

0: sempre són màgics. T'ho perdràs? Informació i horaris a latirona.com.
1: ¿Sufres alguna dolencia que te impide trabajar? ¿La Seguridad Social te ha denegado la pensión de invalidez? Centro Laboral Médico Jurídico, 933-800-100. Asesoramiento gratuito. Recuerda, 933-800-100 o visita tribunalmédico.com. Porque tus derechos son nuestra meta.
2: ¿Es usted socio de una empresa y tiene problemas con sus socios o con los administradores? No dude en consultarnos. En Cabedo Abogados y Economistas encontrará a su disposición un equipo de juristas, economistas y auditores con amplia y acreditada experiencia que le asesorará en todo momento sobre sus derechos y obligaciones. Además de asesorarle fiscalmente, le ofrecemos también una gestión contable y laboral. Llámenos al 93-495-1661. 93-495-1661. Con despachos en Barcelona, Madrid y Valencia. O en cabedo.com.
3: Este verano, Cerdeña quiere verte. Ven con Grimaldi Lines y tu coche. 20% de descuento en tu billete de barco, más un 5% por ser de Grimaldi Club.
4: A Onda Cero Catalunya, lideratge.
5: La nova degana de l'ICAP, quins són els principals reptes que té avui l'ICAP per continuar sent una institució de referència d'advocacia?
6: L'intel·ligència artificial. Ja no tant perquè no hi hagi bretxes digitals, com la bretxa de gènere, és molt important, inclús els sesgos de gènere que hi ha, tenint un observatori que farem trobades per veure com podem d'arribar a aquests sesgos de gènere a l'intel·ligència artificial, sinó també, com dic, que no hi hagi bretxes digitals. Per tant, qualsevol col·legiat de Barcelona ha de poder tenir una eina d'intel·ligència artificial que l'acompanya en l'exercici de la professió. Uh-huh. Perquè la pregunta de el chatbot eliminarà o substituirà l'advocat no és certa,
5: home,
6: no és veritat, però sí és veritat que l'advocat que no utilitzi chatbot sí que es pot quedar enrere.
4: Lideratges amb Ariadna Belver. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. A Onda Cero Catalunya estem sempre al teu costat. Entra a ondacero.es/Catalunya i torna a escoltar els programes que més t'agraden. Revisa l'actualitat de la jornada i disfruta de continguts extra. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. ondacero.es/Catalunya

0: Cam.
1: ¿Sufres alguna dolencia que te impide trabajar? La Seguridad Social te ha denegado la pensión. Visita tribunalmedico.com, porque tus derechos són nostra meta.
2: A Badalona, la nit del 10 de maig, el dimoni crema. Amb ell cremen la ràbia, la tristesa i les males vibracions. Les esperances es renoven i tornem a començar. Com el foc que encén la ciutat, la penya torna a aixecar-se, més viva que mai. Vine a viure els play-offs i fes bullir l'Olímpic. Entrades a penya.com. Aprofita el 10% de descompte amb el codi A310. Cada esport n'encén la flama.
3: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
4: L'agenda esportiva a Onda Cero Catalunya.
5: Obrim l'agenda esportiva del dilluns 15 de juny del 2026 i ens trobem que és un dia monopolitzat pel Mundial de Futbol. A les 6 de la tarda debutarà el torneig la selecció espanyola de Luis de la Fuente davant Cap Verd a partir de les 6 de la tarda a l'estadi d'Atlanta. L'Espanya dels Lamine Yamal, Pedri i companyia es posarà a prova davant una debutant a la cita mundialista. Aquest serà el duel que obrirà el grup H. Una miqueta més tard arrencarà la disputa del grup G amb l'enfrontament entre Bèlgica i Egipte a les 9 de la nit a Seattle. Si continuem avançant, a les 12 de la matinada finalitzarà la primera jornada del grup H, el de la selecció espanyola, amb el partit que jugaran l'Aràbia Saudita i l'Uruguai de Ronald Araujo a Miami. I ben entrada la matinada de dilluns a dimarts, a les 3 hores 14.

0: además imponer un toque de queda digital que impedirá a estos menores de 18 acceder a ellas a partir de las 8:30 de la tarde. Son las 11:03, 10:03 en Canarias. Tiempo para la información local y regional.
1: A Onda Cero, las noticias de Cataluña. L'actualitat en 2 minutos.
2: Què tal? Bon dia. Els incendis d'aquest cap de setmana posen alerta als bombers de cara a la revetlla de Sant Joan de la setmana vinent. La consellera d'Interior, Núria Parlon, recorda que ens trobem davant d'una campanya clàssica pel que fa al risc d'incendi.
3: Que ha plogut, doncs tenim més combustible fruit d'aquesta vegetació que és feble i que, per tant, doncs, és una vegetació que crema ràpid. També és veritat que durant aquest cap de setmana ja heu vist que hem tingut els primers incendis, no greus, però sí, no greus perquè no hi ha hagut víctimes, però sí que ens fan estar alerta, no?
2: Paraules de la consellera en la presentació del dispositiu especial de Sant Joan, que repeteix el lema de l'any passat, no petis la revetlla. Pel que fa al trànsit, es preveu que ja aquest cap de setmana surtin més de 600.000 vehicles de l'àrea metropolitana, la meitat aproximadament tornaran diumenge, i el mateix dia 23 de juny calculen que es tornaran a desplaçar 500.000 de vehicles. Canviem de qüestió, el conseller de la presidència, Albert Dalmau, ha demanat confiança als sindicats d'educació que no han signat l'acord i aposta per un període de reflexió col·lectiva per encarrilar el conflicte. Defensa que el govern ha posat 2.700 milions d'euros sobre la taula i manté la voluntat de mà estesa. Dalmau també ha justificat l'expulsió dels 500 cantaires de la Sagrada Família per portar estelades, argumentant que cal protegir els actes institucionals. El conseller ha celebrat que el Parlament validi aquesta setmana el decret de simplificació urbanística per als municipis rurals i ha avançat que la nova llei de simplificació entrarà en exposició pública abans del juliol. I un últim apunt, sàpiguen que les associacions federades de famílies d'alumnes de Catalunya reclamen posar fi al model del bal escolar i destinar els recursos directament a l'escola pública, alertant que l'actual sistema pot accentuar desigualtats. L'entitat AFAC denuncia que el bal es reparteix tant en centres públics com concertats sense tenir en compte la renda ni les diferències en les quotes de material.
4: Recién desayunado estás tan fresco que te ves capaz de debatir sobre inteligencia artificial y política monetaria. Pero llegan las 7 de la tarde y ya celebras encontrar el cargador del móvil a la primera. Porque después de todo el día, lo que a ti te falta a última hora.
5: Bienvenidos a La Brújula, estaremos con ustedes con toda la información, el análisis, la economía, el deporte y lo que ocurra y lo que se nos ocurra, que para eso está la radio.
4: La Brújula, con Rafa Latorre. El análisis de la actualidad desde el rigor y la confianza. Todas las tardes a partir de las 7 y siempre que quieras en la web y app. Onda Cero, tu radio.
6: Estás escuchando Más de Uno en Onda Cero.

0: Gracias a la Iglesia, tu ayuda llegará a quien más lo necesita. No pagarás más ni te devolverán menos. Y puedes marcarla junto a la de fines sociales. Entra en línea105portantos.es y descubre el impacto que tiene marcar la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.
1: Onda Cero Podcast presenta. Mi padre hablaba cada 4 años.
2: Con mi padre, Roberto Cassiari, nunca hubo demostraciones de afecto porque era tímido. No se podía hablar de política porque era conservador y mucho menos de libros porque no había leído ninguno. Sin embargo, cada 4 años había un mundial de fútbol y ahí sí tenía temas de conversación.
3: ¿Vos sos boludo, Roberto? ¿Por qué le decís esas cosas al chico?
4: Porque está el mundial, gorda.
3: Hay un montón de gente que no le gusta el fútbol.
4: Mujeres, mormones y putos.
3: ¿Qué decís? A los chinos no les gusta el fútbol. A los cubanos tampoco.
4: Mujeres, mormones, putos y comunistas.
1: Mi padre hablaba cada 4 años. Escúchalo en la web y app de Onda Cero o en tu plataforma de podcast favorita.
5: Onda Cero Barcelona.
6: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
7: Quina ratxa! Quants maig portes?
6: 150.
7: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Arenós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la DO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i elperiòdico.com.
5: A Onda Cero donem la veu a les entitats i a la solidaritat. T'expliquem històries, casos i experiències que no et deixaran indiferent. Ciutat Solidària, un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona.
8: Temps ara pel Ciutat Solidària, temps per donar veu a una entitat amb finalitats solidàries i conèixer el seu origen i la tasca que porta a terme. Coneixem l'associació Espit.
9: Que és una associació de Lleida que treballa per afavorir la qualitat de vida de les persones, especialment aquelles amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat social, oferint a aquestes persones eines i suports centrats en això, en els individus, i que afavoreixen el seu desenvolupament integral.
10: Espit va néixer en un conjunt de persones amb discapacitat, precisament van decidir reivindicar i treballar pels seus propis drets. Llavors, a partir d'aquí, l'entitat ja ha començat a fer gestió de serveis, cobrir totes.
5: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
11: Comencem el repàs cultural amb una proposta a Mont-roig del Camp. Dissabte 20 de juny, el Mas Miró acull una visita teatralitzada per descobrir l'univers de Joan Miró des de dins, una experiència guiada per la masovera del Mas que permet conèixer la vida quotidiana de l'artista i el paper de les dones en la seva obra. Dura 1 hora i el preu és de 16 euros. Seguim cap a les Terres de l'Ebre. A Deltebre, dissabte 20 de juny, arriba la tercera edició de la Fira del Vinil amb mercat de discos, sessions de DJ i ambient vintage durant tot el dia. Una bona oportunitat per als col·leccionistes i curiosos i, a més, amb entrada gratuïta. A Lleida, del 18 al 20 de juny, arriba una de les cites musicals de l'estiu, el Magnífic Fest. 3 dies de concerts al recinte firal de Les Firetes, amb noms destacats de l'escena indie i pop estatal i un ambient que combina música i territori. Les entrades de dia es mouen a partir dels 50 euros i els abonaments ronden el centenar. Seguim amb un pla per fer en família la visita dels Menú Prenent. El preu és de 14 euros per adults i 6 pels nens. It's that time for you to get on the floor. I acabem amb una de les grans cites musicals del país. El Sónar torna a Barcelona del 18 al 20 de juny amb 3 dies dedicats a la música electrònica, la innovació i la cultura digital. Tot concentrat al recinte de Fira Gran Via i amb entrades a partir d'uns 50 euros al dia i abonaments a partir dels 150.
5: Apunta-t'ho a l'agenda. Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
12: De Jumanji el que m'agrada més és que, sí, els combinar el que és l'aventura i l'origen digital a que la vida al final les coses tenen conseqüències.
5: Cada matinada, Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
13: Hi ha una conversa que té la Jordi amb una de les seves amigues i també la té després amb el seu avi, perquè ella, diguéssim que per intentar de desenganxar-la d'aquesta intoxicació que té dels videojocs, els seus pares i l'institut convenen doncs, que passi l'estiu desconnectada i que millor canviar-la al poble dels avis, que està allà en una vall.

0: 1. Marco Corella jugarà al Real Madrid la propera temporada. Totes les parts estan d'acord i l'entitat presidida per Florentino Pérez pagarà al Chelsea 50 milions d'euros més 10 en variables. El fitxatge del lateral de l'Ella s'anunciarà en les pròximes hores. El Màlaga i l'Almeria van empatar a 0 a la Rosaleda en el partit d'anada de la final de la promoció d'ascens a primera divisió i festa britànica al Gran Premi de Barcelona de Fórmula 1 al circuit de Montmeló, ja que els tres primers van ser pilots d'aquesta nacionalitat. Va guanyar Lewis Hamilton per davant de George Russell i Lando Norris.
1: Esports, informació i Onda Cero, la teva ràdio.
2: Avui a la ciutat volem parlar sobre la dificultat que hi ha ara mateix per demanar hora per renovar el DNI. Què està passant? Doncs avui intentarem esbrinar-ho.
3: També tindrem a l'estudi el síndic de Greuges de Barcelona, en David Bondia, per parlar sobre les recomanacions que fa per reforçar l'actuació integral i la comunicació en la gestió d'un edifici d'habitatge públic. A més, en Gerard anirà a visitar avui una exposició de la Fundació Catalunya a la Pedrera, de la qual n'hem parlat aquí al programa, però que encara no l'hem pogut veure. Els Navís de Bonarte Bullard.
4: Com cada dilluns acabarem de la millor manera possible amb la música que ens portarà el Robert, el Paraula de Cançó, avui amb les paraules Aventura, Temperatura i Aniversari.
2: Tot plegat sense oblidar l'actualitat més propera. Aquests i d'altres continguts són els que us esperen avui a la ciutat.
1: La ciutat, de dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda, amb Miriam Frank. Lideratges, l'economia en clau d'igualtat.
5: Avui a Lideratges tenim l'oportunitat de parlar amb Lina Gálvez, membre del grup de l'Aliança Progressista de Socialistes i Demòcrates i presidenta de la Comissió de Drets de la Dona i d'Igualtat de Gènere. Benvinguda al Lideratges, Lina, com estàs?
6: Gràcies, molt bé.
5: Aquest període de sessions que se celebra en un context de retirada dels Estats Units de ONU Mujeres, com pot la Unió Europea assumir aquest paper de lideratge, no?, per compensar aquests retrocessos i garantir que l'agenda d'igualtat de gènere segueix avançant a nivell mundial?
6: Lo primero, manteniendo los fondos y este compromiso en la acción exterior y que fondos que sepamos que lleguen a estas mujeres que lo necesitan y también a las asociaciones de mujeres que las apoyan, porque se estima que precisamente por esta retirada de los Estados Unidos puede ser que a lo largo de este año desaparezcan la mitad de las ONGs que trabajan en igualdad en el mundo. Estamos hablando de cifras espeluznantes.
1: Lideratges amb Ariadna Belver, els dijous a Emissió Web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. Onda Cero Barcelona, la ràdio que t'escolta.
7: Territorio Negro en Más de Uno. Con Marlaska y Rendueles.

0: xocolat, sí, és crema.
1: Vainilla, no?
2: I el Gerard va amb una verd? Samarreta de color lila. Violeta, però no arriba a ser violeta.
3: És malva,
0: la banda, malva, sí, la malva, la banda, sí.
2: I està guapíssim.
3: És que les dones veiem més colors que els homes, eh? Això està científicament demostrat, eh?
0: No, no. Les tonalitats.
3: Tu es veu que
2: no
3: has...
2: Sí, no he portat el
3: pastel. Tu no estàs al grup del dress code no cap... del dia.
0: Tu portes un blau quasi Klein, que és molt bé. Klein, un full Klein. És un tipus de blau, també, sí.
2: Però mira, blau cel i blau
1: blau. Ara ja està dir la Míriam, això dels colors de les dones, i la Montse però... s'està tirant el rotllo aquí. No, un
3: però
1: blau
3: veritat,
1: Klein.
3: Eh? Està
0: un rojo rabant.
3: De fet, crec que ho hem comentat a aquell programa tan bo que es fa els diumenges de 6
2: a 8. De 6 a 8 del matí, a on de César Catalunya.
3: Ho hem comentat, eh? Lo de... que no. Les dones veiem més,
2: blau Klein, això no m'havia...
3: No, més colors que
0: més tonalitats de colors.
2: Bueno, veieu moltes coses més que els homes, ja us ho dic jo. Crec que és evident. Home, hi ha algun home que trenca la...
3: Bueno, hi ha de tot a totes bandes.
0: Per això, sempre ha d'haver-hi una excepció que confia la regla.
2: Si no, quina hi ha dones que són un desastre.
3: Sí, sí, totalment. Exacte. Doncs vinga, va, comencem amb la cançó del dia.
1: Mira, deia la Montse, calor criminal, i és que deia un criminal malo. I de criminals va la... De criminals va la cosa.
4: Mentira l'amor, mentira el sabor, mentira la que manda, mentira comanda.
1: Estem escoltant la cançó Mentira de Manu Chao, eh?
3: Qui menteix?
1: Qui menteix, eh? Doncs, i és que les sí, de mentides va la cosa avui. Restaurants reconeguts internacionalment, com el Celler de Can Roca a Girona o el Disfrutar a Barcelona, han detectat webs falses que pretenen suplantar la seva pàgina oficial. Ho han denunciat els Mossos d'Esquadra perquè aquestes webs tenen l'objectiu d'estafar clients. Se'ls ofereix la possibilitat de tenir taula i se'ls cobra per avançat quan fan la reserva. Clar, cobres un tant per cent d'una taula al Celler de Can Roca o al Disfrutar, multipliques per centenars de clients i ja ho tenim. El fenomen de la ciberdelinqüència afecta restaurants i també hotels. La Federació d'Hostaleria de les Comarques de Girona diu que cada cop es troben amb més ciberdelictes i treballen estretament amb Mossos en la prevenció. El restaurant Celler de Can Roca ha alertat a les xarxes socials contra una web falsa del seu restaurant que oferia reserves demanant una transferència bancària. En un post a Instagram, els germans Roca demanen als clients que no donin cap dada ni facin cap pagament a la web fraudulenta. A més, recorden que ells només tenen una web i té el domini.com.
3: Però no diuen que no cobrin els clients abans.
1: No.
3: Jo és una cosa que no entès mai. Si tu fas una reserva, que et cobrin abans de menjar, vull dir... Malament els clients que no van al restaurant i no avisen. Això s'ha de fer.
2: Molt malament.
3: Però clar,
1: clar, això en el cas d'un menú que té tant valor i que, clar, tanta elaboració, tot tan mil·limetrat i tant...
3: Però no, és el risc. Quan tens un negoci, sí, sí, és el risc que corres a la restauració. Bueno.
1: Home, i clients mai els hi faltaran, no?
3: No, no, no. No, clar, vull dir... És més, si a tu has fet una reserva... Pues això, el celler de Can Roca, eh? D'aquí un any, perquè acostumen a ser així,
1: sí,
3: no? Trigues un any,
1: un any
3: o any i pico, i et diuen, escolta, que demà vens a dinar, hi ha un forat lliure, jo crec que l'omplen segur, vull dir,
1: sí, sí.
3: Que no els hi faltaran.
1: Fas feliç a molta gent, eh? Si
2: recordem que vam tenir aquí la sommelier, no?, del Celler de Can Roca, que ens va fer una classe magistral. Sí.
3: Ja fa un parell o tres
2: anys.
1: Sí, sí.
2: I recordo quan li vam preguntar quina era la diferència entre una... No té res a veure amb això, perdó.
3: Que raro. Que raro que tu parles de temes diferents als que parlem.
2: Entre una ampolla de 600 euros i una de 1.500. En crec que no hi havia tanta diferència.
3: Yo no entiendo de vinos, pero sé lo que me gusta. Pues era aquesta. No entiendo de arte y sé lo que me gusta. Doncs déu-n'hi-do, és que se les empesquen totes. Hem de tenir molta cura.
1: Sí, i recomanar a la gent això que mirin, això que deien del .com és tan evident perquè tu entres al web, et penses que és i ni mires la URL.
3: Si hi ha faltes d'ortografia que acostumen a haver-hi. Aquests detalls que no se'ns ha de passar per... Què preguntes avui a l'audiència?
2: Una cosa que té a veure amb això, en certa manera, perquè al final...
3: Per al Celler de Can Roca.
2: Es pot estafar amb això que avui explicarem, perquè és una via d'estafa, és una via de suplantació de la identitat, és una via d'engany, de trueque per algunes persones. I fins
1: sí,
2: i tot...
1: hi ha gent que ha rebut cobraments per una suposada transferència que han fet ells i resulta que li havien robat el DNI i l'havien utilitzat.
2: Jo conec un cas d'una persona que va enviar per acreditar-se una cosa, el seu DNI escanejat, per internet i a dia d'avui té una batalla judicial que s'ha gastat milers i milers d'euros per demostrar que no és un delinqüent. Perquè està registrat en altres països com un delinqüent. En fi, avui parlem dels DNI, el DNI, el document nacional d'identitat, que si vostè no se l'ha fet, se l'ha de renovar i ha de marxar de vacances, tinc una notícia per vostè. No anirà de vacances. No anirà de vacances.
3: Sí, anirà de vacances, però potser no a Taipei.
2: No, el que passa és que hi ha una solució. que pagant Sant Pere Canta, te'n vas a l'aeroport, hi ha una comissaria allà que te'l fan express.
3: Deuen haver-hi unes cues allà.
0: Ja.
2: Però costa, no sé quants dies, costa molts, no me l'he fet mai allà. En fi, sí, sí. Avui parlem del DNI, del Document Nacional d'Identitat, que té seriosos problemes per renovar-se.
3: Bueno, o sobre... passes un cap de setmana a algun poble d'alguna ciutat, no sé, Tarragona, Girona, i potser no hi ha tants problemes com aquí a Barcelona.
2: Clar, clar.
3: En aquest paper te'l pots renovar.
2: A nosaltres ens ha arribat la informació que hi ha moltes comissaries o centres de la Policia Nacional que estan tenint llargues cues de persones que s'han de renovar el DNI i que no ho podran fer fins aquí a 2 o 3 mesos, o 4 fins i tot. I per això avui preguntem a les persones que ens escolten per un clàssic que tothom fa la reflexió quan li donen el DNI, que és, quan us veieu la foto, què opineu d'aquella foto que sempre, sempre, sempre sortireu malament?
3: No hi ha manera.
2: I jo, bueno, jo no. Podríem això fer-li fer a Glòria Serra. Té una pregunta a ella. ¿Por qué siempre salimos mal en la foto del DNI? Y lo peor de todo, ¿por qué parecemos terroristas? Tinc la resposta. La resposta diu que... com que han d'aplicar-nos la biometria, per exemple, en els aeroports, que ja que als aeroports ja no hi ha aquell policia aquell que et revisa, hi ha una màquina, que la màquina, a veure si no falla, la màquina li has de posar el teu ditet en un lloc, el passaport en un altre, i la biometria de la cara. I aquí està el kit de la foto, és que quan et fa la foto la fotògrafa aquella que viu davant de l'estació de la comissaria de policia, ha de fer-te la fotografia perquè la biometria posterior et detecti les faccions. Llavors ho fa amb una il·luminació especial, amb un paper especial, perquè quan tu passis allà l'aeroport diguin, és Miriam Frank. No?
3: I és a dir, que tots tenim cara de delinqüent?
2: Diu, les càmeres utilitzen natural. Una llum frontal molt potent perquè aplani les faccions, elimini les ombres naturals i que faci que la pell sigui pàl·lida i amb les imperfeccions molt marcades. T'he de dir que jo, a la meva
3: quines
2: darrera foto... semblo Bin Laden.
0: Oi.
2: No, no.
3: El Gerard volia... també una mica m'ha ensenyat.
1: Sí, sí, jo ja t'he dit que, bueno, que feia cara de...
3: Sí, sí, sí, una mica de però... delinqüent.
1: Terrorista.
2: Però, sí. La veritat és que jo crec que hi ha un consens... veus, això no és dilema. Hi ha un consens a Espanya que és

0: durant 10 anys o més, perquè hi ha gent que ja els fan el DNI aquest de per tota la vida, quan tens... 60 llargs, sí. 70, diuen ja fins que es mori.
1: Ja està.
2: No torni més.
0: I aquella foto l'has de tenir fins que et moris. Doncs per què vosaltres us agrada o no us agrada la vostra foto del DNI? Habitualment no agrada, però si hi ha algú que digui surto guapíssim, guapíssima, que ens ho digui, que ens comenti com va viure aquell moment de fer-li un gairebé basal a la gent de Policia Nacional que fa els DNIs. Jo pensava, clar, és que la foto la tracten a la Policia Nacional i no són experts en grafisme, són experts en policial, en investigació, en aquestes coses. Però ho fa una fotògrafa que està allà davant i, per tant, jo no els culpo. Avui no. I ara parlarem amb un policia nacional.
2: Sí, ara li preguntarem sobretot, a veure què està passant amb la renovació del DNI. Bueno, no li preguntarem què està passant amb les fotos,
0: No, amb les fotos no. Home, tu estàs guapíssima, Míriam.
2: Trobo que jo m'assemblo força.
1: Mira,
2: No sembla que acabi d'atracar una...
0: Jo penso joieria. Que seria molt més divertit i elegant que cadascú, dins d'unes regles, és a dir, fons blanc o fons neutre, puguis portar la foto que vulguis.
3: Però és que la pots portar, no? O sigui, la que vulguis, no. La que vulguis, no, òbviament, però vull dir, tu pots
2: si
3: anar a fer-la...
2: Si portes el serrell molt llarg, no pot
3: ser... van apartar de la
2: barret,
3: cara.
2: Sí, evidentment, sí, barret no pot ser, ulleres de sol, evidentment.
3: Jo, però jo, per exemple, l'última foto me la vaig fer un fotomatón d'aquests així que hi ha al metro. Jo i perfectament.
0: Jo tinc la teoria que amb aquestes noves tecnologies de biometria, tant amb els mòbils com en les màquines dels aeroports, això és un argument que no té cap mena de base científica, crec que algú se'ns cola. O se'ns colarà en el futur, jo crec.
2: Què vol dir que algú se'ns cola?
0: Que la biometria, que és el que passa als aeroports, i amb els telèfons mòbils, això de que tu desbloqueges el mòbil amb la cara, sí. Si algú té una foto teva, la posa, et roba el mòbil, et davant del mòbil, et desbloqueja el mòbil.
2: Prova amb la foto del DNI, a veure si se't desbloqueja.
0: No, perquè jo no tinc Face ID.
2: Ah, no tens Face ID.
3: Jo crec que no, perquè jo sé que tinc Face ID i amb una foto et diria... És que fins i tot amb els ulls tancats ja no se't desbloqueja.
1: Diria que la seguretat del mòbil és una mica més sofisticada.
2: Jo ja
1: diries
2: que d'aquests que penses, avui no faig bona cara... I m'ha costat que se'n
3: desbloqueixi, això sí, i tant.
2: Amb qual cosa, o que estàs al llit, saps?
3: Amb els ulls mig tancats, allò...
2: La papadeta,
3: sí,
2: sí.
3: I no
2: se'n
3: desbloqueixi. No.
2: Però vostè quin és?
3: Sí. No. Traim aquí el dueño del mòbil, per favor.
0: Bueno, no diré quan faig la biometria al mòbil, perquè també... És
2: no donis gaires dades.
0: És molest perquè sempre vas al lavabo, no? Amb el mòbil vas al lavabo i llavors tens les mans molles d'haver-te-les rentat i dius, ja no puc desbloquejar el mòbil.
2: Mentre siguin d'haver-te-les rentat. Vinga, va, expliqueu-nos com és la vostra foto del DNI, si us agrada. Volem tenir també...
0: Sí, sí. Gloria Serra els hi farà un equip d'investigació, però de...
2: Què han fet vostès?
0: La persona que li gusta su DNI...
2: Clar, alguna cosa han fet que nosaltres no hem fet, Montse, a tu t'agrada la teva foto del DNI? O la recordes ara?
3: La que tinc ara no m'agrada massa, però perquè em van posar... No perquè surti molt malament, perquè no considero que n'he tingut
0: veure?
3: De pitjors. Sí, sí
0: home,
3: tant, mireu.
2: Però, és... ah,
3: però
2: si estàs
3: però guapíssima. Però perquè em va posar molts problemes, perquè veieu que se'm tapa una miqueta una cella.
2: Sí.
3: Em van estar a punt de no fer el DNI amb aquesta foto i fer-me anar un altre dia per
2: fa molt, no?, que no et renoves el DNI, perquè estàs molt jovenet aquí.
3: Aquí això és del 2023.
2: Ah, doncs
3: i em caduca d'aquí 2 anys, el 28.
0: Us he de dir una cosa, que és que la persona que aquesta o les persones que tenen aquelles botigues de fotomatón davant de les comissaries, clar, fer tota la vida fer fotos de desconeguts ha de ser un ofici una mica rutinari, no?
3: Bueno, però és la...
2: Qualsevol fotògraf...
3: Sí, com nosaltres que fem notícies cada dia.
2: Bodes, bautizes, comuniones...
0: Ja, perquè nosaltres sortim... Ella està en un zulo de 2 metres quadrats i et fa aquella foto i... La vostra relació ha durat 10 segons.
2: Doncs haver triat ser periodista, jo què sé. No sé.
0: Segur que ho disfruta molt.
2: Vinga, va, envieu les vostres notes de veu parlant-nos sobre la vostra fotografia de DNI, perquè a més aquestes preguntes, aquestes respostes que ens envieu, avui tenen regal.
0: Sí, sí, si hi ha la senyora del fotomatón que ens està escoltant i que ens vol explicar el seu ofici...
2: Mira, també estaria molt bé.
0: Que ho faci, perquè tenim entrades per anar a veure una pel·lícula que es diu El placer es mío. Seran per dimecres a les 6 de la tarda.
2: Sí, que l'altre dia vam dir que eren per dilluns 15 i no.
0: Ho vaig dir jo per dilluns?
2: No, ho vaig posar jo malament i ho has dit tu, però vam dir que era dilluns 15, que és avui. No, és per dimecres.
0: Per dimecres 17, a les 6 de la tarda, a l'Institut Français de Barcelona, una història d'un matrimoni que porta més de 20 anys casats i que una confessió ho fa saltar tot pels aires. És una reflexió també sobre l'edat avançada, no?
2: És una comèdia francesa, si no m'equivoco.
0: I a tu t'encanta el francès.
2: Mira, sempre dius el mateix.
0: Bueno, perquè t'agrada molt.
2: Fa 1000 anys que no parlo francès. Bueno. Té molt bona pinta. Jo he vist el tràiler
0: i
2: té molt bona pinta. Jo crec que riurem molt amb aquesta pel·lícula. El placer és mío. Parla de la sexualitat, dels orgasmes...
0: Ah, sí?
2: Sí. Sí. No dic res més perquè no vull...
0: Que bé que es parli d'aquests temes a certa edat, en cert moment,
2: a totes les edats.
0: I al cinema.

0: A totes les edats s'ha de parlar d'aquests temes, perquè és salut. Hauríeu de parlar en bones mans.
1: Sí, sí, ja n'hem parlat dels orgasmes, ja.
0: Doncs vinga, va, notes de veu al 676-76-0908, com és la vostra foto del DNI. Us agrada, no us agrada? Ens ho podeu explicar. Mentrestant, Montse, repassem l'actualitat.
2: Som-hi.
0: Deixem enrere un cap de setmana marcat pels diferents incendis forestals arreu de Catalunya, els primers d'aquesta temporada d'estiu. Els més importants, els de Cebrià de les Garrigues i el de Ponts, que ja estan estabilitzats tots dos.
2: 16 dotacions continuen treballant en el foc de Cebrià, el qual ha afectat 46 hectàrees i ha obligat a evacuar 8 veïns i a confinar temporalment la partida de la Devesa, on Protecció Civil va enviar un Nest Alert. El confinament ja està aixecat, però es demana evitar la zona afectada, i a Ponts l'incendi ha cremat unes 10 hectàrees, també està estabilitzat i avui hi ha 3 dotacions remullant punts calents. Diumenge, fins a 100 dotacions van haver d'estar desplegades simultàniament en aquests incendis i també en un altre que es va produir a Vilafranca del Penedès, que en aquest cas aquest ja està extingit.
0: Doncs aquests incendis han posat ja en alerta els bombers de cara a la revetlla de Sant Joan.
2: Sí, la consellera d'Interior, Núria Parlon, recorda que ens trobem davant d'una campanya clàssica pel que fa al risc d'incendi.
3: Que ha plogut, doncs tenim més combustible fruit d'aquesta vegetació que és feble i que, per tant, doncs, és una vegetació que crema ràpid. També és veritat que durant aquest cap de setmana ja heu vist que hem tingut els primers incendis, no greus, però sí, no greus perquè no hi ha hagut víctimes, però sí que ens fan estar alerta, no?
2: Paraules de la consellera en la presentació del dispositiu especial de Sant Joan, que repeteix el lema de l'any passat, no petis la revetlla. Pel que fa al trànsit, es preveu que ja aquest cap de setmana surtin més de 600.000 vehicles de l'àrea metropolitana, la meitat aproximadament, tornaran diumenge. I el mateix dia 23 calculen que es tornaran a desplaçar 500.000 de vehicles.
0: Acabem explicant que més de la meitat dels passatgers amb origen o destinació a Barcelona viatgen fent escala en algun altre aeroport.
2: Dels 9,6 milions de passatgers intercontinentals que s'enlairen o aterren al Prat, més de 5,3 no ho fan directament, sinó a través de grans hubs europeus. En aquest sentit, la Cambra de Comerç creu que l'aeroport de Barcelona té capacitat per captar noves rutes de llarg radi i que aquestes generarien un retorn econòmic important. Joan Ramon Rovira és el cap de Gabinets d'Estudis Econòmics de la Cambra.
4: Que d'alguna forma s'orienti cap a aquells mercats, cap a aquells destins, cap a aquells territoris en els quals tenim un potencial no només en nombre de passatgers, sinó en capacitat de desenvolupament en el terreny de les noves tecnologies, de les exportacions industrials, de l'avant valor afegit, etc. I en primer lloc seria Nord-Amèrica, Àsia i determinats destins d'Amèrica Llatina.
2: L'estudi elaborat per l'Observatori de l'Economia Urbana de la Cambra també identifica el turisme com el principal factor que ha permès consolidar la xarxa de connexions aèries de Barcelona, assolint així els més de 57 milions de passatgers anuals i una facturació que frega els 24.000 milions d'euros.
0: Doncs tot plegat ho ampliareu a Notícies Migdia a partir de 2:15 de la tarda. Montse Valls, gràcies.
2: A vosaltres.
0: Avui volem parlar d'una realitat palpable i notable, i és que hi està havent seriosos problemes a l'hora de renovar-se el document nacional d'identitat. Està passant principalment a Barcelona, on hi ha més demanda. Aquest fet, sumat a l'arribada de les vacances estivals i, per tant, la necessitat de tenir el DNI a la mà, està portant al caos a algunes comissaries.
1: Parlem del DNI i parlem del passaport, sobretot. A Barcelona i altres grans ciutats, les cites prèvies poden arribar fins als 2 mesos d'espera, una situació que pot deixar molta gent sense poder viatjar aquest estiu. Els sindicats policials denuncien que el col·lapse té una causa molt clara. Més demanda, però les mateixes plantilles.
0: Carlos García, secretari regional de Jupol a Catalunya, què tal? Muy buenos días.
5: Hola, muy buenos días.
0: La situación es tan grave como nos comentan algunos compañeros que se han encontrado con este problema. ¿Existe colapso real en las oficinas a la hora de hacerse el DNI y el pasaporte aquí en Barcelona?
5: Pues sí, tristemente y paradójicamente, que estamos a las puertas de la temporada estival, sí que hay un retraso evidente de 2 meses o más. Y bueno, y aún queda todavía entrar en temporada estival, que viendo la gestión del Ministerio del Interior y a su vez de la Dirección General de Policía, viendo cómo están gestionando, parece ser, a nuestro modo de ver, que no solucionará este problema.
1: Uh-huh. Ustedes acusan la falta de funcionarios, la falta de personal, que no se aumentan las plantillas. También dicen que algunos funcionarios de la policía les habrían hecho la oferta de venir a Barcelona a trabajar y por el coste de la vida no quieren venir. ¿Eso es así?
5: Totalmente. En las oficinas de expedición de DNI y pasaporte podemos encontrar dos tipos de funcionarios civiles, administrativos, que son del AGE, Administración General del Estado,

0: hay la posibilidad de ir a las comisarías y hablar con el personal del DNI y justificando de que, bueno, que no hay citas disponibles, que tiene esta urgencia y allí ya gestionarán si pueden el día y la hora para hacerles la renovación o primera vez del DNI o de pasaporte.
1: En los tiempos que corren, a nadie se le escapa que todo se está más que digitalizando, es decir, la inteligencia artificial avanza a un ritmo que nos está atrapando. No sé si ustedes temen que al final su trabajo lo acabe haciendo una máquina y sean sustituidos por ella. Lo digo porque parece que algunos sectores se encaminan hacia eso.
0: Sí, sí que es cierto que algunos sectores se encaminan hacia eso, o ya están, ¿no? Bueno, en el tema de inspección del DNI, ahí el Ministerio del Interior, a raíz de su Dirección General de la Policía, ha establecido DNI Express, que son máquinas que un solo funcionario puede realizar, expedir dos DNIs a la vez. De momento, hay en algunas comisarías este tipo de DNI que se llama Express, ¿de acuerdo? Y es la tecnología más novedosa que tiene l'expedició del DNI.
2: Doncs d'entrada, ja sabeu, si teniu un viatge planejat per a aquestes vacances d'estiu, entreu ràpidament a la pàgina per saber si teniu cita prèvia per renovar el DNI o el passaport a temps. Carlos García, secretari regional de Jupol a Catalunya, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
0: Muchas gracias, buenos días.
3: L'actualitat que t'envolta a la ciutat amb Míriam Frank.
4: Vas imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: A Conforama t'ho posem fàcil per renovar casa teva. Aprofita un 20% de descompte extra en una gran varietat de sofàs, matalassos, mobles... Preus realment baixos només del 12 al 16 de juny. Conforama.
6: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
7: Quina ratxa! Quants maig portes?
6: 150.
7: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la DO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i el periòdico.com.
3: A Onda Cero, la ciutat.
2: Doncs avui us estem preguntant per la temuda fotografia del DNI, si sortiu bé, si no us agrada... això és el que ens esteu explicant.
8: Hola, amigos, buenos días.
2: Hola.
8: Pues a ver, la verdad es que en la foto del DNI salimos todos un poco perjudicaditos.
2: Sí, totalmente.
8: Pero os contaré una anécdota con mi hijo, el pequeño. Bueno, el pequeño que ahora ya tiene 21 años, pero entonces tendría unos 8 o 9 años. Y fuimos a hacer la renovación del DNI y se hizo una foto con la camiseta del Barça y muy sonriente él, le hacen el DNI, ya era el nuevo, que sale la bandera de España arriba y todo eso, y le da a la chica el DNI y y se pone todo súper contento. ¡Ay, qué guapo, qué bien! ¡Gracias! Así a la chica. Y la chica me mira y me dice, ¿es la primera vez en mi vida que alguien se siente feliz cuando le doy el DNI y me da la gracia? O sea que mi hijo estaba encantado con la foto que quedó en el DNI. Venga, que tengáis buen día.
2: Igualmente, qué mono, ¿eh? Bueno, quan et donen el teu primer DNI, doncs et fa molta il·lusió. Víctor Lozano, bon dia.
9: Què tal, bon dia?
2: M'encantaria veure la teva foto de DNI.
9: Hòstia, la tinc...
2: La tens aquí?
9: Sí, la tinc aquí.
2: T'agrada com surts?
9: Ho vaig a mirar, la fa molt de temps que la miro. La veritat és que ara veuràs perquè és bastante cutrilla la cosa.
2: Per què?
9: Perquè se'm va trencar.
2: Ah!
9: I vaig amb el DNI, mira, veus que el vaig estar com trencat?
2: Ui, però això no sé si pots anar així per la vida.
9: Ah, a mi sí, bueno, jo sí, tu no, però jo
2: vés,
9: sí.
2: Vés a renovar, bueno, ara no, és complicat,
9: fa, Però bueno, surto raonablement bé, no?
2: Mira, com a mínim t'assembles,
9: sí.
2: Ets tu,
9: sí,
2: que hi ha gent
9: sí.
2: que ni s'assembla.
9: Que pelazo, que barba, que cosa...
2: Però que fa molt que te la vas fer.
9: Que fino cutis, que rasgos orientales.
2: Hombre, orientales tú no.
9: Me la vaig fer, mira, coño, esto no lo pone. Bueno, sé quan caduca.
2: Boca.
9: 7 del febrer del 2028.
2: Bueno, queda res.
9: Sí,
2: ja pots anar demanant hora, que està complicat.
9: Marxaré amb les meves filles uns dies a Londres, perquè la meva germana, bueno, us explica la vida, la meva germana és d'allà, anem a veure'ls. I saps que per entrar a Londres no
2: necessitaràs...
9: Ara és una caca de vaca, perquè com ja no forma part de la Unió Europea, pel tema del Brexit, necessites la ETA, que no té res a veure amb la horrible banda terrorista, feliçment desapareguda, sinó...

0: que és una mena de permís d'avisat que necessites per entrar en el país. I clar, ja tinc els bitllets i tot, però pum, amb el DNI no pots entrar, t'has de fer el passaport. Ah. I ara he hagut de reservar dia, jo sé què,
1: fita prèvia... I has tingut
0: problema? Ho he aconseguit, però mare de Déu, el 2026, avui dia que agafes un mòbil i a la teva parella, que potser viu a Massachusetts, li envies un WhatsApp i al moment li arriba, hola, guapa, carinyo, bon dia, t'estimo, et trobo a faltar, aquí perquè et donin hora i per trobar això, i ara no sé què, i ara el DNI, ara el... Hòstia, és horrorós, horrorós, i clar, hem de portar, a mi el que més m'ha sobtat, i és el fil del que esteu parlant en el programa, és que hem de portar la foteta dels collons, la foteta de
1: no te la fan?
0: Que faig el... No, tu has de portar el DNI,
1: potser el passaport,
0: DNI i una foto recent. O sigui, haurem d'anar a fer la foto d'allò, però per favor, això que... Això el 2026 ja cal anar allà a fotre't allà, vestir-les de la primera comunió, un senyor allà, vinga, somriu, nene, clic! No, aquesta no, que hi ha una mica de brillo, fem... O sigui, per favor, és... Està molt endarrerit.
1: Tens molts talls de veu, eh? No t'enrotllis.
0: Molt endarrerit. Hòstia, sí.
1: Doncs vinga, va, comencem a repassar l'actualitat. Ja, estem gaire contents avui. Què li ha passat a Cucurella? Que doncs, fitxa pel Madrid.
0: Com aquella
1: de... Si equivocat,
0: no han puesto droga en el Colacao!
1: Ah, no pot ser, Cucurella.
0: No han puesto droga en el Colacao! Bueno, Cucurella, oficial, nou jugador del Real Madrid.
1: No serà una broma.
0: El nano de l'Ella, el noi del Maresme, el que tantes nits ha passat allà a Palladium. De...
1: T'ho estàs inventant, no sé quina discoteca que hi ha a Calella.
0: Sí, ja, que va la meva filla, no m'ha recordat com ho diu. No, a Calella no, a l'Ella.
1: A l'Ella.
0: No, deia la de Mataró, Cocoa, crec que es diu, o així. Bé, sigui com sigui, ja és un anunci oficial. El Madrid ho ha fet oficial fa uns minuts. Nou jugador del Madrid, Marc Cucurella. Paga al Real Madrid, jo no sé el treu la pasta al Madrid, 55 milions d'euros fixos més 5 en variables, és a dir, 60 milions d'euros, signa per 6 temporades. 6 anys ha signat, fins al juny del 2032. Tu estaràs ja, quan acabi contracte
1: Marc Cucurella,
0: tu ja estaràs gairebé a la porta de la jubilació i probablement separada. Això és una cosa que dic jo i que sé que el Jordi ens està escoltant.
1: Home,
0: i segur que m'està esperant a fora
1: no,
0: amb,
1: una
0: barra de ferro. Sigui com sigui, són molts anys. Cucurella, recordem que es va formar al futbol base del Barça, va arribar a jugar un partit amb el primer equip, un partit de Copa del Rei contra el Múrcia. El fet és que el club blaugrana va prescindir d'ell i després ha jugat a l'Eibar, al Getafe, Brighton i al Chelsea abans de fitxar pel Real Madrid. Per tant, oficial Madrid... Cucurella, acord total, 55 milions, que són 66 temporades.
1: Doncs que li vagi molt bé, tu, al Real Madrid, perquè em costa que em caigui malament el Cucurella, a més, el que vols que...
0: Ja, però
1: bon,
0: ara
1: el veig bon nen, tu.
0: Comença a caure una mica malament.
1: No, esperem que no deixi influir.
0: Traïdor, ratilla, golfo...
1: Vinga, per fi debut a la selecció espanyola, aquesta tarda.
0: En Cucurella, com a titular.
1: Que no el treguin, tu.
0: Que jugui Valde, que el repesquin, el tornin. Sí, Espanya juga per fi, al costat,
1: sí,
0: cada vuit Espanya. A les 6, a més, un horari de del berenar, a les 6 de la tarda, amb la Tot Poderós, una selecció que motiva.
1: Bueno.
0: Cabo Verde,
1: no
0: Cap Verde.
1: Refis.
0: A més, es juga un estadi molt glamurós, el Mercedes-Benz Arena d'Atlanta. Que guai, no?
1: Una
0: cosa molt bonica. Fica, que ho fem tot. Nosaltres ho fem bé, collons, perquè som així. Som així, nosaltres. Bé, el partit a les 6, amb Lamine Yamal, sense Lamine Yamal, alguns minutets tindrà el davanter de Rocafond, el davanter del Barça, si es que ho diu el propi De La Fuente.
2: Estamos siguiendo las indicaciones de todos los cuerpos médicos, tanto en su momento del Barça como ahora el cuerpo médico de la selección, con nuestros preparadores físicos, indican que también está para jugar mañana sin ningún contratiempo. Luego el fútbol no se sabe nunca lo que puede llevarte y dónde que puede pasar. Siempre hablamos que el fútbol, esto es una actividad de riesgo, pero está en perfectas condiciones para jugar mañana. No, como digo, a punto para jugar 90 minutos, no. Pero sí para participar durante un tiempo que no está tampoco marcado en ningún reglamento, simplemente también la lógica deportiva, las características del juego, los momentos, etcétera, etcétera, eso te invitan a, o te indican que puedas salir en un momento u otro.
0: ¿Estás nerviosa? ¿Estás inquieta pel debut?
1: Saps què passa? Que no el podré veure, perquè tinc pilates.
0: Favor,
1: una ràbia.
0: Ara un partit d'Espanyol Mundial per fer pilates, per favor.
1: No canvio el pilates per res.
0: Que això és vergonyós, és indignant, és inacceptable.
1: No canvio el pilates per res, tu, que em va molt bé.
0: Bueno, pues vale, pues tú passes d'esto...
1: Però veuré al final, bueno. Veuré al final del partit.
0: Vale, vale, pues De la Fuente passa de tu i ell està il·lusionat, tu no, però ell sí.
2: Yo creo que ya con la ilusión que es por bandera viene siendo algo muy, muy reconocible durante todo este tiempo, que llevamos ya 2 semanas de preparación, fundamentalmente ilusión. Ganas, son unos jugadores muy competitivos, con unas ganas de hacer las cosas siempre bien. Saben que mañana es un momento estelar para ellos en un mundial. Muchos se estrenan y yo creo que no hay cosa más bonita en la vida que afrontar cualquier reto con ilusión, con ganas, con convencimiento. Y creo que esto es algo que
0: va, es que es muy pesado este hombre, va.
1: Ah, la mitja estrena, no?
0: Sí, ho hem escoltat, sí, ho he dit abans, que jugarà uns minuts. Fa una mica de ràbia perquè el dissabte, que en teoria tens disponibilitat absoluta per

0: a veure el partit amb la meva filla.
1: No?
0: Sí, sí. Brasil-Marroc, doncs un partit. I avui a les 6 de la tarda, que és laborable. Tu, aquest Mundial està sent bastant lamentable en aquest sentit. De fet, avui hi ha més partits. A les 9, Bèlgica, Egipte, a Seattle. I ja de matinada, a les 12, Aràbia Saudita, Uruguai. Aquest és del grup d'Espanya. A Miami es juga aquest partit. I a les 3, Iran i no volveran. No, Iran-Nova Zelanda, a Inglewood. Mm. Ahir, partits jugats ahir, amb aquests resultats, Alemanya 7, la meva Curaçao. Oh. Un, ens van golejar, no va poder ser, però vam empatar un al partit, que anàvem 1-1. Països Baixos 2, Japó 2. Hi havia l'himne de Japó, ja saps que quan van formar allà va sonar l'himne de Japó i es van equivocar i van posar la cançó aquella de Mojinos Escocia, de Japó. Mira que está lejos Japó.
1: No t'inventis coses.
0: En Japó come cosa muy rara. Cosa molt rara. Doncs bé, i un altre resultat d'aquesta matinada, Costa d'Ivori 1, Equador 0 i Suècia 5, Tunísia 1.
1: Vinga,
0: per cert, en futbol encara, Màlaga i Almeria empat a 0 a la Rosaleda, primer partit, partit d'anada de la final de la promoció de sense primera divisió, la tornada dissabte al Juegos del Mediterráneo.
1: Vinga, cau la 13a pel Barça d'handbol.
0: Paraules majors, campió d'Europa l'equip de Carlos Ortega, ha guanyat 2 Champions de les últimes 3 que s'han disputat. Ahir es va imposar la final al Füchse Berlín 37-34 en la final disputada al Lanxess Arena de Colònia. Va ser un partidàs. El nostre amic Nielsen, el que és una barreja del Tito i el Piranha, pues va fer una altra exhibició de les seves 16 aturades. Increïble. L'últim partit de Nielsen amb la samarreta del Barça perquè fitxa pel Vespre. De totes les reaccions que han hagut un fotimer, em quedo amb aquesta de Ian Barrufet, que juga al Barça, és fill del mític porter del Barça que no parava de plorar quan l'entrevistaven a Esport 3.
2: Estic en soc. Aquest moment, si sense exagerar, l'he somiat. L'he viscut a la meva ment milions de vegades abans d'anar a dormir jo sol a casa meva i és espectacular. És espectacular ser aquí, és espectacular el que hem aconseguit i el dia més feliç de la meva vida. Havia vingut, mai havia guanyat. L'any passat amb el Melsungen vaig venir aquí a una final, vaig perdre també i recordo allà mateix a la grada de la meva mare abraçant-me i dient-me que tornaria aquí i que guanyaria. I ja s'ha sigut i molt content. És espectacular. És espectacular. Fer-ho amb aquesta samarreta, amb aquest escut, per tot el que significa. M'ha fet patir com un cabron aquests dos partits. Però, bueno, jo la tenim aquí, la portarem a Barcelona i...
0: Bon document. Que
1: macos, que macos.
0: Bon document. Bo, l'esport deixa unes sensacions meravelloses a vegades.
1: Sí, sí.
0: Bé, el Barça ha fet la temporada perfecta, ha guanyat els 7 títols que ha disputat i amb la victòria d'ahir el club blaugrana ja té 50 copes d'Europa, sumant totes les seccions.
1: Vinga, i ja tenim final a CB.
0: Sí, Barça-València. El València Bàsquet, perquè va eliminar ahir la sisa joventut, es va imposar a l'Olímpic 75-87, tercer partit de les semifinals del playoff pel títol de la Lliga Endesa. Per tant, la penya diu adeu a la temporada per la via ràpida, ja que l'equip de Pedro Martínez li va infringir un contundent 3-0 a la sèrie. D'aquesta manera, repeteixo, la final, València-Bàsquet serà el rival del Barça en aquesta lluita final pel títol de l'ACB, que començarà el proper dijous al millor de 5 partits, els dos primers al Roig Arena.
1: Víctor Lozano, moltíssimes gràcies.
0: La pregunta ja me l'has fet, és veritat, la foto.
1: Què tal surts al DNI? Vols escoltar què diu la nostra audiència?
0: Sí, a veure, va.
1: Vinga, va.
3: Bon dia, nois. Doncs el tema, sí, de les fotos tant del DNI, passaport, en fi, carnet de conduir, totes semblen, vamos, terroristes, a més no poder... O sigui, jo sempre em penso, si me la demanen, és que semblarà que sóc la culpable. Sí, per la foto, és que vamos, és que és horrible. I mira que intentes posar-te divina de la muerte.
0: Però no, o sigui,
3: té alguna cosa que sempre sortim fatal. En fi, que tingueu un bon dia, nois.
1: Jo crec que ho tenen en compte la policia, no?
0: Jo podria anar, això, no? La policia i el govern, no? A veure, no sé, i ara hi ha una cosa d'alta high definition. I aquestes coses.
1: Víctor Lozano, fins demà.
0: Demà més i millor.
1: Tornem de seguida aquí a la ciutat. Fins ara.
4: És la una a mediodia en Canàries.
5: Noticias en Onda Cero.
4: tardes. La UCO ha presentado ante el juez una ampliación de su informe sobre el caso Leire, que incluye algunos documentos encontrados en los dispositivos que Santos Cerdán aún tenía en la sede socialista de Ferraz. Entre ellos, un documento en el que Leire Díaz daba cuenta al exsecretario de Organización Socialista de sus maniobras para desbaratar procesos judiciales, algo que probaría que el partido estaba detrás de esta trama, según los investigadores. Novedades que se conocen en un

0: a la seva acceptació no es podria fer aquesta intervenció. Per tant, es va fer una intervenció...
1: No serveix per res.
0: No serveix per res. I més perquè nosaltres ho hem reiterat, que amb els habitatges plurifamiliars no es pot fer intervencions individuals. Has de fer intervenció en tot l'habitatge. Per què? Perquè si en el focus on està la paranola, les paranoles no intervens, al cap de 4 dies tu tindràs el mateix. Per tant, es va fer aquesta intervenció, però només en zones comuns i aquells habitatges que ho van autoritzar, però on era l'origen de la paranola no es va fer la intervenció. Després, en quant a la fuita de gas, a la fuita d'aigua, també es deien que les canonades estaven obstruïdes, que sabien que l'obstrucció era per culpa d'aquest veí. Ell no deixava entrar a casa seva per poder fer la intervenció, i la solució que es va buscar és els dos veïns que estaven afectats, se'ls va buscar un hotel perquè es traslladessin de forma temporal perquè tenien aquesta fuita d'aigua. Després es va poder intervenir, es va poder entrar, es va fer la intervenció, però ja sabien quin era l'origen de la fuita d'aigua i la canonada que estava afectada, però s'havia d'intervindre per dintre de casa. Però no es van informar dels problemes de convivència. I, clar, nosaltres vam veure que aquí realment hi havia uns problemes de convivència greus, sorolls, insults, crits, brutícia... I, clar, els veïns de l'escala van demanar una intervenció. La intervenció es va limitar a posar uns cartellets advertint de la bona convivència.
1: Molt útil.
0: Clar, i quan nosaltres creiem que aquí hi ha un dret i hi ha un deure, hi ha un dret de viure en cohesió social, viure en convivència, viure en pau a la teva escala, però també un deure, el deure de respectar el resta de veïns. I aquest deure a qui li correspon? Li correspon a la persona, però també li correspon al propietari de l'edifici. I qui és el propietari de l'edifici? L'Ajuntament de Barcelona. Mm-hmm. Per tant, nosaltres el que diem aquí, en aquesta resolució, el que diem és que no ha actuat de forma diligent l'Ajuntament de Barcelona en quant als temes de les plagues de paneroles, amb el tema de les fuites d'aigua, i tampoc ha actuat de forma diligent amb un pla de convivència, un pla de cohesió social, perquè és responsabilitat de l'Ajuntament de Barcelona, això.
1: Us va arribar la resposta en un termini de 6 mesos?
0: Encara no tenim resposta d'aquesta resolució, però són queixes reiterades. És a dir, tenim queixes reiterades sobre el funcionament de l'Institut Municipal d'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona.
1: És a dir, que no és l'únic cas.
0: No és l'únic cas. I el que ens hem de plantejar, està molt bé que l'Ajuntament de Barcelona tingui habitatge públic.
1: Clar,
0: és que
1: no l'ha de tenir.
0: L'hem de tenir. Hem perdut molt habitatge públic. Es va vendre el que teníem. Ara s'està fomentant l'habitatge públic, però el que és molt important és saber gestionar bé l'habitatge públic. Què creiem nosaltres? Creiem que els recursos són els mateixos recursos que hi havia fa 10 anys. Ha augmentat el parc d'habitatge públic, però no han augmentat els recursos per la gestió. I tenim reiterades queixes de la gestió de l'habitatge públic que està fent l'Ajuntament de Barcelona. Per tant, el que diem, ara acaba d'estrenar una web nova habitatge, i malimirada perquè la va estrenar, em sembla que l'ha estrenat avui o divendres, parla molt de com accedir a habitatge públic, d'aquests sortejos per habitatge públic, la borsa de lloguer, etc. Però també el que hem de veure és com es gestiona això. Això ho ha de gestionar el parc d'habitatge públic, l'ha de gestionar de forma correcta l'Ajuntament de Barcelona. El que no pot fer és que si fos una comunitat privada tindrien una administració de finques que seria molt operativa en aquests aspectes, l'Ajuntament de Barcelona ha de fer el mateix. Ha de gestionar bé l'habitatge públic. Per què? Perquè si no hi ha un descontentament per part dels veïns, i no només gestionar el tema de subministraments o el tema de plagues, sinó també la convivència i la cohesió. Per tant, nosaltres el que li demanem a l'Ajuntament de Barcelona també és que adopti un codi de bona administració i bon veïnatge. Per què? Perquè si tu saps que aquell pis és teu i ja el veí no et deixa entrar a fer una neteja de les plagues, aquest ha d'haver firmat un codi per poder entrar, perquè si no, estarem sempre les mateixes.
1: Déu-n'hi-do. La situació entenc que segueix sent igual de moment en aquest edifici,
0: de moment,
1: o millorar...
0: Ha millorat en tema de paneroles i la fuita d'aigua s'ha reparat, però clar, tenim aquest... Ara hi ha un contenciós administratiu obert. Clar, tot això els veïns no han estat informats, també els hi diem...
1: la manca d'informació total.
0: Per transparència, has de comunicar-te amb els veïns. Per què? Perquè si no creuen que no estàs fent res, i possiblement estàs fent res. Has plantejat un contenciós administratiu, però s'han enterat per nosaltres. Per tant, el que demanem és això: intervenció, transparència i un diàleg amb el veïnat perquè sàpiga que estàs darrere d'aquests assumptes.
1: I que pot ser un risc per tot l'edifici. Estem parlant de paneroles, que no suposa... Bueno, un risc de salubritat sí que suposen, però una fuita d'aigua, una fuita de gas, qualsevol cosa, pot ser un risc.
0: I estem parlant també de moltes vegades el síndrome de Diògenes, que hi ha gent que acumula dos, que aquí s'ha de fer una intervenció, i la intervenció l'ha de decidir l'Ajuntament. És a dir, ens hem trobat casos de síndrome de Diògenes que l'Ajuntament contracta una empresa i l'empresa decideix quin tipus d'intervenció es fa. No. El que ha de decidir a l'Ajuntament, la intervenció que farà l'empresa, i l'empresa s'ha de cenyir allò que ha decidit l'Ajuntament. Per què? Perquè si fas una intervenció i no vas...

0: parlem de Diògenes, però també parlem de paraboles. Mm-hmm. No vas a l'edifici, ai, a l'habitatge on creus que és l'origen, no clar, serveix d'aquesta intervenció.
1: Bueno, com dius, la solució estaria en el contracte inicial, que estigui tot molt bé detallat.
0: I,
1: no?
0: I per això, i adoptar aquest codi de bona administració i bon veïnatge.
1: Clar. Doncs, síndic, recordem un dia més a la ciutadania com es pot posar en contacte amb vosaltres.
0: Ens podeu venir a visitar a Ronda Sant Pau 4345, podeu trucar al 93 413 2900. Podeu demanar cita prèvia, però també sense cita prèvia sereu rebuts, perquè nosaltres ens hem pronunciat que la cita prèvia obligatòria s'ha d'abolir de l'administració municipal. Podeu contactar a la nostra pàgina web www.sindicaturabarcelona.cat i hi ha un enllaç on podeu fer queixes o suggeriments.
1: David, bon dia, síndic de Greuges de Barcelona. Com sempre, un plaer tenir-te aquí.
0: Un plaer participar amb vosaltres.
2: La ciutat, de dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda, amb Míriam Franc.
3: Arriba al Liceu, Le Nozze di Figaro. Amor, embolics i comèdia a l'obra mestra de Mozart. Vine al Liceu a veure l'òpera més popular de la temporada. Del 4 al 21 de juny. Entrades a liceu.cat.
4: Renueva la tecnología y el equipamiento de tu negocio con el renting de Grenke. Alquila manteniendo tu liquidez sin desembolsos iniciales y pagando cómodas cuotas mensuales, tanto si necesitas renovar un ordenador, mobiliario o instalar una placa solar. Estudio gratuito sin comisiones ni gastos de apertura. Infórmate en grenke.es.
5: Necessiteu comprar, llogar o reparar una cadira de rodes? Gracare. Som líders a Catalunya en mobilitat, adaptació de la llar i altres productes per a la gent gran o amb necessitats especials. Confieu en els 35 anys d'experiència de Gracare. Ens trobareu a Barcelona, Entença 165 i Rosselló 157. I a Terrassa, a l'Avinguda Jaquart 56. Centres homologats per CatSalut. Gracare. 93 490 26 29 i gracare.com.
2: Estàs escoltant La Ciutat, amb Míriam Franc.
1: Com bé sabeu, de tant en tant, rebem aquí al programa la visita de la Fundació Catalunya La Pedrera, en la que ens expliquen les exposicions i activitats que ofereixen a la ciutadania. Doncs bé, avui volem conèixer a primera mà una d'aquestes exposicions que ens va semblar especialment interessant. Estem parlant de l'exposició Els navills de Monar a Buillar, una mostra que ens apropa a aquest moviment artístic que va tenir un paper clau en la transició entre l'impressionisme i les primeres avantguardes del segle XX. Per conèixer millor Els navills i què ens explica aquesta exposició, s'ha desplaçat fins allà el Gerard Sanz. Gerard, què tal? Molt bon dia.
6: Què tal, Míriam? Molt bon dia. Doncs aquí ens trobem, a la sala d'exposicions de La Pedrera, on des del 8 de març es pot gaudir d'aquesta exposició, que viu els seus darrers dies, es pot visitar fins al 28 de juny, i que, com deies, ens acosta al moviment Naví, un moviment artístic actiu entre el 1888 i el 1900, que va tenir una especial rellevància en un moment de canvi entre l'impressionisme i l'arribada de les primeres avantguardes del segle XX. I per conèixer millor aquest moviment i aquesta exposició, i per què és tan rellevant i què hi podem trobar, doncs tinc aquí al meu costat la Marga Viza, responsable d'experiències expositives de la Fundació Catalunya La Pedrera. Què tal, Marga? Molt bon dia.
7: Hola, molt bon dia.
6: Bé, abans que res, l'exposició, com dèiem, es pot visitar, s'està podent visitar des del 8 de març, a dues setmanes de baixar la persiana. Quina rebuda ha tingut per part del públic?
7: Home, la veritat és que estem molt contents perquè és una exposició que era una aposta important. És un projecte que hem fet conjuntament amb el Museu d'Orsay, que és, no és poca cosa, i amb gairebé 50 museus més d'arreu d'Europa. I per primer cop a Barcelona es veu una exposició monogràfica d'aquest grup que en diem Els Naví i que poca gent sap qui són.
6: Marga, sóc un privilegiat perquè abans de fer l'entrevista m'has pogut fer una visita que ha hagut de ser ràpida perquè havíem de venir aquí al directe, però ha estat apassionant, com és apassionant quan es visita l'exposició, conèixer què és aquest moviment Naví. Explica'ns una mica.
7: Mira, Els Naví van ser un grup que es van, diguéssim, crear el 1888, només van durar fins al 1900, per tant són molt poquets anys, però era un grup de joves molt dinàmics, molt amb ganes de renovar, i que es reunien entorn de l'acadèmia on estudiaven, que és una acadèmia que es diu Julien de París, i en contraposició de l'Escola de Belles Arts de París, que era molt carca, molt conservadora, ells volien renovar l'art i volien fer una cosa diferent i sobretot reflectir la vida moderna d'aquell moment, perquè estem parlant d'un París de fi de segle que era el centre del món. Havia deixat de ser-ho Londres, havia deixat de ser-ho

0: Roma i aquest París, que entre aquests 1888 i 1900 hi ha dos grans exposicions universals, per tant, posen la ciutat, diguéssim, com a la floreta a Europa, amb grans canvis científics, canvis socials, canvis tecnològics i, evidentment, artísticament van ser el centre. Aquests joves volien mostrar aquesta vida moderna, aquest París renovat, aquesta forma de ser d'un París que, al igual que Barcelona, havia obert les muralles i havia creat grans avingudes i grans parcs, i on tota aquesta societat del moment es bolca en aquesta nova ciutat. Els Naví què volien fer? Retratar això, però d'una forma diferent. No fer-ho com els impressionistes, sinó deixar el cavallet i anar a retratar la natura tal com la veuen, sinó que volen renovar i reflectir aquesta vida moderna, aquesta vida quotidiana, passant pel filtre d'ells mateixos.
1: En aquell moment era una mica una bogeria, no? Perquè dèiem, no, mira, nosaltres estem pintant així i ara arribem nosaltres i canviem la pintura, no?
0: Totalment. És una mica el que passa amb totes les avantguardes i tots els moviments artístics, que un canvia el que feia el d'abans, val? O canvia o renova. En aquest sentit, doncs, volien canviar el que feien els impressionistes i tot comença amb Paul Serussier i un viatge que fa a la Bretanya, que coneix a Paul Gauguin. Gauguin ja és un postimpressionista, ja està canviant la forma de pintar, està portant color, està portant taques de color, perspectives diferents, i Serussier té la sort que va pintar un bosc de Ponhaven, que és una ciutat del nord on es reuneixen artistes, i el quadre que en surt d'aquest Le Bois d'Amour, després l'anomenen el talismà, perquè serà el punt de partida d'aquest moviment. Serussier, quan torna al cap de setmana a l'acadèmia i l'ensenya als companys, tots diuen: hem d'anar per aquí, hem de fer aquest art renovat, diferent. Quines són les característiques? Taques de colors, perspectives diferents, reflectir el dia a dia de la quotidianitat, voler reivindicar les arts decoratives com al mateix nivell que les arts plàstiques, i per tant volen fer aquest canvi tan, diguéssim, potent, i bategen el talismà com l'obra a partir de la qual ells pintaran d'una manera i amb la intenció de renovar aquest art i fer una vida diferent.
1: Serussier va posar la primera pedra, o el primer pinzell, si em permets la broma. I de tots ells en podem trobar una mica les obres en aquesta exposició, no? Què hi podem trobar?
0: Mira, hi ha prop de 200 obres, per començar, és una bona selecció. Per primer cop en aquesta monogràfica dels Naví s'explica tot el moviment. Aquí trobem representats 13 artistes, no n'hi van haver gaires més, dels quals hi ha els més importants. Per primer cop també aquí a Barcelona el que ha fet la comissària, que és Isabel Kahn, és una conservadora en cap del Museu d'Orsay, és mostrar-ho d'una forma diferent, no per artistes sinó per temes, i per tant això ens porta una visió molt clara de com ells pintaven i com ells veien aquesta vida moderna que volien reflectir, els carrers de París, el teatre, els interiors de les cases, els paisatges, és a dir, tot molt, molt ben posadet, i ho tenien molt clar, i per tant és una oportunitat única venir a aquesta exposició, perquè aquestes 200 obres, que venen de tants indrets diferents de tota Europa, les podem veure aquí concentrades. Hi ha obres que, a més a més, són claus, com el talismà, que ens l'ha deixat al Museu d'Orsay i que, quan torni allà, s'estarà molts anys allà. És a dir, és una obra que pràcticament mai presten. Hem tingut aquesta connivència amb ells. I després també hi ha tota una sèrie d'obres que venen de col·leccions particulars, moltes d'elles hereus de Bonnards, de Vuillards, d'Ibels, inclús de Maurice Denis, que les famílies ens han dit que porten centenars, 100 anys, des de que els tenien els seus pares i els avis, i que no les havien mai prestat, i que per aquesta ocasió, doncs, els ha fet gràcia poder

0: molts moviments a vegades cauen pel seu propi pes, fins que t'entrepitja un per darrere, val? O el que tu has fet, quina novetat van tenir els Naví? Van canviar el que es venia fent des de l'impressionisme i van obrir les portes d'aquestes avantguardes. Aquesta utilització tan potent dels colors doncs va obrir les portes una mica de l'expressionisme alemany i del fauvisme. I per tant, ja va ser obrir un camí que van utilitzar els altres. És veritat que aquest grup no va ser un grup molt homogeni, tots pintaven a la seva manera, responent unes temàtiques i una mica aquests objectius que s'havien posat entre ells, però que el 1900 es van disgregar. Això no vol dir que no continuessin pintant ells per sols. Sobretot destaca Pierre Bonnard i Edouard Bouillard, que després van tenir unes carreres molt reconegudes i van continuar pintant més o menys a la manera Naví, val? Però és veritat que a vegades quan tu has fet ja una revolució, ja l'has feta i has sembrat perquè el que ve darrere reculli un altre moviment, un altre nom o d'un altre país.
1: I suposo que Bonnard i Bouillard per això li posen nom a l'exposició, malgrat que Serusier és el precursor, no? O és el pioner.
0: Sí, Serusier va obrir el camí, després Maurice Denis també va ser com el més intel·lectual i el que dictava més cap on havien d'anar, quines coses calia remarcar, quines no, i per tant cada un tenia més o menys una missió dins del grup. I aquests 12 anys per ells ja va ser suficient per van creure oportú que ja havien fet un canvi important dins aquesta forma de treballar l'art i per tant doncs es van anar disgregant.
1: Sí que ens sonen molt noms d'altres corrents artístics, d'altres etapes, no? Com l'impressionisme, l'avantguarda i d'altres corrents artístics que n'hem sentit a parlar molt, però podríem dir que els Navis és una mica el gran desconegut, no? I no sé si això el fa una mica especial.
0: Correcte, és sobretot desconegut aquí, al nostre país, òbviament, a França potser no tant, perquè és un grup preeminentment francès. Es va originar a París i es va quedar a París. I al principi tots els components del grup eren de París. Després, a mesura que van anar passant els anys, van anar obrint-se una mica per coneixences mútues i amics d'amics i van anar incorporant doncs, algun artista forani, no? Algun hongarès, un dels Països Baixos, un de la Catalunya del Nord com Mallol, que es va incorporar uns anys més tard, però és bàsicament conegut a França i perquè van tenir l'activitat a París essencialment.
1: Míriam, és apassionant sentir la Marga, Et cedeixo perquè li facis unes preguntes.
2: Home, mira, ara m'estic... Bueno, tinc molta enveja del Gerard perquè, Marga, tu i jo sempre parlem aquí a l'estudi i avui que venim a casa vostra enviem el Gerard. M'hagués a mi estar amb vosaltres, però clar,
0: estàs convidadíssima, ja
2: està. Ho sé,
0: això, venir quan vulguis, tens dues setmanetes,
2: Ho sé, amb moltes ganes de veure aquesta exposició. Escolta, en el món de l'art hi ha obres que arriben a tenir un valor altíssim, no sé si és el cas d'un moviment tan especial com el Naví.
0: Home, el Naví, ja et deia, aquests grans noms, hi ha peces que són peces clau i per tant no estem parlant de grans milions com podem trobar en art contemporani, no? No, no és ni un Rothko, ni un Richter, ni a vegades pot ser un Kiefer, però hi ha obres que tenen un valor més enllà de lo que econòmicament o de la grandària de la peça. Aquesta que us comentava mateix del talismà és una peça petita, molt petitona, però tot el que té de petitona ho té de peça joia. Va ser la peça clau per començar el moviment. És del Museu d'Orsay. És una peça de Serusier que va ser clau també en aquest canvi. Per tant, també trobem aquí en l'exposició algunes peces de Bonnard i de Bouillard, alguns vistes o paisatges de carrers de París o de l'interior de cases, que són peces molt valorades. Són de majors dimensions i perquè són peces úniques. Realment, en el món de l'art no només es valora les dimensions, sinó què significa en aquell moment, no? I això va ser un moviment poc conegut a fora, però que va ser important en els canvis generals del món de la història de l'art.
2: Clar, des del punt de vista d'algú que no hi entén, sembla que avui en dia l'art doncs, no s'identifica tant en corrents o etapes com anys enrere, i no sé si realment és així.
0: És així, abans ara ho parlàvem amb el Gerard. A l'art contemporani tot va en el sac d'art, és art contemporani, val? Sigui abstracte o sigui figuratiu. Ell em deia, clar, ja no es pinten tants quadres com aquests. És veritat que els darrers anys l'art figuratiu, d'alguna manera, s'ha d'apreciar, és a dir, el que pinta, el que veu, doncs,

0: no té tant de valor, no sé per què, no sé si són les tendències generals de la gent jove. Tu veus un quadre pintat, no sé, com faria l'Antonio López, doncs et queda com si fos carca, no? O com si fos una cosa del passat. I ara ja torna a haver aquesta tendència neofigurativa d'aquesta... Hi ha generacions joves que són capaços de pintar-te un quadre que sembla una foto, d'aquest hiperrealisme bestial. Però és veritat que tot es posa al mateix sac. I llavors, jo crec que els artistes d'avui en dia estan intentant innovar, però com que ja s'ha fet tantes coses...
1: Ja no té ni nom, no? Ja no.
0: Exacte. I aquí llavors apareixen les noves tecnologies. Ja és barrejar pintura amb coses que es moguin, amb imatges, i ja anem a una altra dimensió.
2: Ja per acabar, Marga, un cop que posem punt i final a aquesta exposició d'aquí dues setmanes, el 28 de juny, què ens oferirà la Fundació Catalunya La Pedrera?
0: A partir de la tardor, doncs, primer no us perdeu la dels Naví, que és una exposició extraordinària.
2: Aprofiteu aquestes dues setmanes.
0: Sí, teniu fins al 28, però val molt, molt la pena. És una exposició molt interessant i hi ha una mica de tot. Per tant, una revisió d'aquest moviment desconegut a fora i que la nostra intenció és donar-lo a conèixer a casa nostra. I a la tardor, un imprescindible, de veritat, Anselm Kiefer, és un artista alemany, d'origen alemany, nascut l'any 45, postguerra, i ell el que fa és reivindicar una mica tot aquest moviment novel·licista, voler explicar la història, perquè no s'oblidi la història. Ell va néixer en una època postguerra, doncs estem en un moment que hi ha guerres, malament que es passa als països, una mica fa aquest art molt conceptual, que explica a través de la mitologia, de la literatura, de la poesia, doncs el que ell li remet una mica a la història. I per tant és un artista molt especial, és un artista molt prestigiós i molt reconegut, i que tindrem, diguéssim, la sort de tenir-lo a Barcelona, que és tot un luxe. Per primer cop veure una monogràfica de Kiefer és imperdible.
2: Això serà la tardor, però, repetim, no us perdeu fins al 28 de juny aquesta exposició sobre els Naví. Marga Viza, responsable d'experiències expositives de la Fundació Catalunya La Pedrera, ha estat un plaer visitar casa vostra avui.
0: Igualment, moltes gràcies.
2: Gerard Sanz, amb el suport tècnic de l'Ivan Gustems, també moltes gràcies, espero que hagis gaudit molt d'aquesta exposició.
1: Vinga, fins ara,
2: exposició.
1: Home, i tant, la conversa que he tingut amb la Marga abans ja me l'emporto,
2: I tant, fins ara, Gerard.
1: Vinga, fins ara.
3: Cada migdia, a partir de les 12:20, escolta La Ciutat a Onda Cero Catalunya.
2: Doncs mira, dones imatges a d'altres, perquè avui us estem preguntant per la vostra foto de DNI, si us agrada, si no, si sembleu culpables només ensenyar-la. Volem saber com és la vostra foto del carnet d'identitat i això és el que ens esteu explicant.
4: Hola, bon dilluns, macos.
2: Bon dia.
4: Mireu, jo amb el DNI estic una mica content.
2: Ah, molt bé.
4: No, estic content, sí. Perquè jo quan vaig a la foto per renovar-ho, me la vaig fer el mateix dia que vaig sortir de la peluqueria.
2: Ah,
4: ja. I a més, el fotògraf que tenia, que ja s'ha jubilat, aquí al Paral·lel, feia la foto, me l'ensenyava en pantalla, feia dos o tres, i em deia quina veia jo el que estava millor.
2: Quina sort.
4: I aquesta vegada, doncs sí, vaig encertar. I bueno, estic content. Gràcies, bona setmana.
5: Hola, família.
2: Hola.
5: Mireu, una obra de Picasso, semblo jo, però d'obra abstracta em sembla, o sigui, em refereixo a una obra abstracta.
2: En sèrio?
5: O sigui, és una cosa horrorosa, de veritat. És que no sé per què surto tan malament a les fotos. Però també és veritat que no conec a ningú que surti bé, o sigui, que sé que no soc jo, però de veritat, que és horrorós. És horrorós. No sé per què tenim de sortir tan malament. Menys mal que jo crec que la policia també ells surten malament i per això diuen no, aquesta senyora o aquest senyor és el de la foto, el que passa és que sortim amb un Picasso, abans ens pintaria abstracto. Una abraçada.
6: Hola, buenas tardes.
2: Hola.
6: Pues yo de mi DNI no estoy contenta nunca de la foto.
2: Vaya.
6: Pero como tampoco no lo enseño tanto, pues es que no hay otra. Siempre salen muy mal, no sé por qué. Vale, gràcies i felicitats per el programa.
2: Gràcies.
6: S'escucho sempre.
2: Gràcies. Si és que no podem fer res amb la foto del DNI. Per cert, m'encanta la Olga, que sempre està enviant les notes de veu, fent mil històries, és incapaç d'estar aquí enviant-nos la nota de veu, Olga. M'agradaria saber què estàs fent. I el primer oient, m'encanta que tingui aquest

xofer, que t'ensenyin la foto del DNI, perquè a vegades ni t'avisen de que t'estan fent la foto i surts amb una cara de sorpresa i dius, pues aquesta és la que tindràs els propers 5 o 10 anys. Així que mira, molt afortunat aquest oient que ha pogut triar la seva foto de DNI. Si ens voleu explicar com és la vostra, doncs ja ho sabeu, notes de veu al 676 76 09 08, un WhatsApp del programa que ja hauríeu de tenir apuntat, 676 76 09 08. I a més recordem que avui us estem oferint aquestes entrades per veure la pel·lícula El placer es mío, aquest dimecres a les 19:30, que abans hem dit que era aquest dilluns a les 6, no, ens hem equivocat, és dimecres 17 de juny, a les 19:30 per veure aquesta pel·lícula El placer es mío. Si voleu anar a veure-la, ja sabeu, notes de veu al 676 76 09 08.

0: Doncs no hi ha millor manera que acabar aquest programa, i més si és dilluns, que amb una miqueta de música, Robert Calvo. A veure quines cançons ens portes avui.
1: Bueno, te'n porto algunes que són per tu.
0: Ah, mira, fantàstic.
1: N'hi ha tres que són per tu.
0: Ah, mira, m'encanta. Comencem
1: perquè
0: bé.
1: Divendres va ser el teu aniversari.
0: Sí, senyor.
1: En vas fer 47, que no
0: sí,
1: són
0: senyor,
1: pocs.
0: No.
1: Que val més celebrar-los, no? Que no celebrar-los. I què vas fer el divendres al vespre, tarda vespre?
0: Doncs...
1: Es pot explicar?
0: Sí, tant que es pot explicar. Tant de bo no es pogués explicar, però sí, pogués estar amb la família.
1: No,
0: home, que hagués estat...
1: Ah, que fos una cosa que no es pogués explicar
0: exacte,
1: per l'horari.
0: Exacte, exacte. No, però mira, vaig bufar espelma dues vegades, que això està molt bé, tu, i vaig estar per la Cerdanya, que s'estava més fresca que aquí, eh?
1: Ah, esclar, perquè el vespre allà refresca més que aquí, però
0: sí,
1: durant el dia fa
0: una jaqueteta, eh?
1: No, jaqueteta?
0: Sí, per la nit. No, no, durant el dia va ser horrible. Feia una calda.
1: I dius que vas bufar espelmes dues vegades perquè sé que al matí, abans de venir, te'n van fer bufar.
0: Amb la gran i per la nit amb el petit, perquè no van poder estar els quatre junts.
1: Has vist que bé, el doble aniversari, el doble aniversari. Molt bé, doncs, avui hi ha tres persones, bueno, més de tres, que et cantaran l'aniversari feliç
0: molt bé.
1: Amb una mica de retard.
0: Vale, perfecte.
1: La primera és una dona que, vaja, que és inconfusible, amb que l'escoltis la primera nota, ja sabràs qui és.
0: A veure.
1: Aquesta dona és Marilyn Monroe, que va protagonitzar un dels moments més icònics de la cultura pop del segle passat.
0: Sí, sí.
1: Va ser el 19 de maig del 1962 al Madison Square Garden de Nova York durant una gala de recaptació de fons al Partit Demòcrata i el 45è aniversari del president John Fitzgerald Kennedy. És aquell moment històric que va interpretar aquesta cançó d'aniversari més suggerent que mai, xiu-xiuejant, així amb aquest to sexy, que jo penso, estava davant de la Jackie Kennedy.
0: Ja, ja. El que estava pensant.
1: Llavors, a veure, no vull dir que la Marilyn... A mi no em sembla una persona, una dona que fos una... Ai, no vull dir coses que no toquen, però vull dir no, una dona que digués que estigués...
0: No tenia una relació amb el Kennedy, aquesta?
1: Bueno, però... Davant de la dona...
0: Una mà davant de la dona.
1: Que no era una persona grollera, una dona grollera a l'hora de... No? D'anar amb els homes, no ho sé, eh?
0: Bueno, cadascú que faci el que vulgui, però
1: sí,
0: bueno...
1: Sí, però vull dir que no era una dona que fos grollera a l'hora d'exposar la seva vida.
0: Home, és que no era grollera en cap aspecte.
1: En res, per això, per això. En fi, Marilyn Monroe, tu t'imagines que estava pensant jo en un sopar, per exemple, del Premi Planeta, que és una cita ideal, 15 d'octubre, amb una mica de retard, que diguin, és l'aniversari aquest any, quan en faci 50, per exemple, que et dediquin la nit del planeta i que canti, no sé...
0: Ha de ser la nit
1: David Bisbal, et podria cantar un...
0: Ah, mira, jo encantada. Home, encantadíssima.
1: Cumpleaños feliz,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sisplau.
1: En anglès, per això, eh?
0: Que tens ara... 3 anys per aconseguir-ho.
1: David Bisbal, que ara serà jurat a Operación Triunfo México, a Estados Unidos.
0: Molt bé.
1: Molt bé.
0: Tens 3 anys per aconseguir que el Bisbal em canti l'aniversari feliç.
1: Molt bé. Doncs no em temptis que aconsegueixo les coses.
0: Ja ho sé.
1: De moment tinc apuntat. Estopa de venir la temporada que ve.
0: Sisplau. Sí, perquè aquesta ja...
1: I jo tenia apuntat que pel mes de juliol havia de venir un senyor que a mi, encara a dia d'avui, no me n'han donat notícies.
0: Jo encara tinc esperances.
1: Bé, en fi. Seguim endavant. Estem en l'any 1962 i ara anem una mica més endavant.
0: Vinga.
1: És una cançó que es va llançar el teu any.
0: Ah, el 79.
1: El 1979, tot i que es va popularitzar ja l'any 1980. És la cançó d'un geni, però és un geni. És un home que ha posat música a grans moments de les vides de moltes persones i que va cantar un Happy Birthday com ningú. Stevie Wonder.

0: Doncs gairebé m'agrada més que el de la Marilyn,
1: sí?
0: Sí, més ritme, tu, més alegria.
1: Li van dedicar a Martin Luther King, que volia que fos declarat festiu nacional el dia del seu naixement, no? I per això li diu Happy Birthday to you, a Martin Luther King. Aquest Happy Birthday és un tema que està inclòs al seu àlbum Hotter than July.
0: Més
1: calorós que el juliol, i això enllaçarà perfectament, has vist que com ho filo tot, enllaçarà perfectament amb la següent paraula. Però abans et porto també una gent que són de la teva època.
0: A veure... Bueno, i de la teva, carinyo, que ens portem 4 anys, eh?
1: Sí, vull dir que...
0: Aquí la gent pensarà que té 25, el Robert Calvo.
1: Ens portem 4 anys, exactament. Ell és del 79, jo del 84, per tant, és de la nostra època, això. Sí. Però el que passa que a mi mai me'l va encantar així.
0: No, a veure, a veure.
1: No, cumpleaños feliz de Parchís. Ah.

0: No te l'havia encantat aquesta?
1: A mi, no.
0: A mi sí. Home, era la classe... Era l'Anys i Anys, potser per tu era més l'Anys
1: sí,
0: i Anys,
1: jo que
0: i jo vaig començar amb el Parxís.
1: En fi,
0: m'encantava el Parxís.
1: Cumpleaños feliz de Parxís.
0: M'encantava aquesta, era molt xula.
1: Doncs sí, la veritat és que sí. Jo, com que mai m'han fet festes d'aniversari, me n'han fet una a la meva vida. Una.
0: Però quan eres petit...
1: Fer-me-la?
0: No.
1: Que, sí,
0: que et feies tu els entrepans de
1: no,
0: filla?
1: No, la meva mare deia, di a los niños que vengan aquí al bar a las 5 de la tarde a comer el bocadillo de
0: nocilla. I tu feia a la teva mare i
1: sí,
0: tu...
1: Sí, però no era una festa, festa. Venien els amigats de la classe.
0: Bueno, ja eres feliç, així.
1: Sí, i tant que sí. En fi, com et deia, el que ens explicava Stevie Wonder a Happy Birthday, que l'àlbum es titula Hotter Than July, sí, és a dir, més calorós que el mes de juliol, és el que li passa a l'home que escoltarem ara, que és aquesta gent que canta. Jo anava a portar, diré la veritat, anava a portar dues cançons, que una es diu Temperature, i l'altra
0: sí,
1: es diu Temperatures Rising.
0: Sí.
1: I les porto totes dues, oi? Que si gràcies al departament tècnic, gràcies al múscul tècnic d'aquesta casa, no.
0: Què faríem sense ells?
1: M'he oblidat de passar un dels àudios, el Jota, he apurat massa...
0: Dos. Mala meva, com
1: estem?
0: He apurat
1: massa, però com que al costat hi ha el gran Isma de la Parra, li
0: entre
1: ha buscat
0: tots
1: la casa.
0: Entre tots dos, bueno,
1: doncs
0: bon
1: mira,
0: solucionat.
1: Et volia portar dos homes...
0: Sí.
1: Que quan canten, jo he escoltat aquestes dues cançons i m'he fet una becaina allà una estona.
0: Ah, perquè... per això sí, per... m'ha estat sols, aquí.
1: Per això he arribat tard. El primer...
0: Home, és... si és avorridot...
1: No és que t'adormiràs, però després ens despertarem molt gran.
0: Ah, vale.
1: Molt gran ens despertarem. Vinga, al final. Et porto un blues elèctric que es va llançar l'any 1957 per un home que diuen que és el pioner de l'harmònica.
0: Oh,
1: jo no el coneixia fins avui, és Little Walter.
2: My baby gave me a high temperature.
1: My body have a high temperature.
0: Aquesta és la segona paraula, temperatura, eh?
1: Temperatura.
2: 101 when we kiss and dance.
0: Que xulo el blues, eh?
2: 102 for night romance.
1: Ara llegiré...
0: No és harmònica.
1: Ara sonarà l'harmònica.
0: Ah, vale. No són pare l'harmònica.
1: Oi, que va. L'harmònica?
0: Sí? Ah, això era l'harmònica? No sé. Jo no tinc gaire oïda, eh? També
1: no tocaves l'harmònica de petita?
0: Tenia harmònica.
1: Tots n'hem tingut una, no?
0: Mira que allà es transmeten els virus.
1: No ja, ja, ja, ja. És un instrument, però sona tan bé.
0: Sí, a mi m'encanta.
1: He buscat la història d'aquesta cançó perquè me l'havia de documentar.
0: Uh-huh.
1: I m'ha sorprès que la història d'aquesta cançó diu Temperature és un clàssic del blues elèctric llançat el 1957 pel pioner de l'harmònica Little Walter. I ara ve el millor, diu. La cançó destaca pel seu ritme frenètic.
0: No seria una altra, t'has baixat una que no era.
1: No, és aquesta.
0: Bueno, potser per l'època això era un ritme frenètic.
1: Sí,
0: no?
1: Segurament. Aquesta cançó és d'aquest home Little Walter, que es va relacionar amb altres llegendes com Jimi Hendrix.
0: Home,
1: déu-n'hi-do,
0: eh?
1: I ara anem amb un altre home que et fa fer la segona becaina.
0: Home, no.
1: No ens movem dels Estats Units d'Amèrica, eh? De moment... Estàvem, això podria ser Alabama.
0: Totalment.
1: I ara anem a el que ve sent el Bronx.
0: Vinga.
1: A Nova York.

0: Jo que has fet aquest gegant,
1: ah, mira, al carrer. T'anava a dir el mateix. He pensat...
0: Masses hores junts.
1: M'aboca aquell moment dels anys 90, no?
0: Sí, sí, que anaven els, 90,
1: sí. Els homes i dones de Harlem o de Bronx amb aquelles radiocassets. Amb aquest ritme que...
0: Ara van al metro amb el mòbil a tot, tot trapo.
1: Clar, és el radiocasset de l'actualitat.
0: Ara...
1: És una mica més pràctic que allò, t'he de dir, perquè...
0: Sí. T'havíem de passar, eh?
1: I n'hi havia alguns que portaven un radiocasset amb doble platina.
0: Enorme, sí,
1: sí. Sí,
0: sí.
1: Temperatures rising, que vol dir que la temperatura s'eleva, que ens va perfecte, perquè ara,
0: més.
1: Just quan hem aixecat de la meva cadira,
0: sí.
1: El senyor del temps de TV3 deia, mira, el Francesc Mauri,
0: sí.
1: Diu, la temperatura no pararà de pujar. Doncs, home. Temperatures rising, que vol dir la temperatura
0: que,
1: puja.
0: Que
1: és una de les cançons més fosques i personals d'un duo que es diu The Infamous i que integrava Mobb Deep.
0: Ah, molt bé, sí.
1: No Moby Dick.
0: No, Mobb
1: Dick. Deep. Que vol dir deep, vol dir el cap al fons.
0: Profund.
1: Profund. És una de les cançons més fosques, com deia, d'aquest duet. Significat i context d'aquesta lletra, a veure que l'hem buscat. Doncs tot té a veure amb el crim.
0: Oh.
1: Es veu que és una carta oberta al seu germà, que s'amagava de la policia després de cometre un assassinat. La cançó detalla la intensa paranoia, l'encobriment de proves i la por que les autoritats s'estiguessin apropant. La tornada és una referència a una situació tensa i perillosa que estaven vivint. El germà es va acabar convertint a l'islam, però després es va acabar suïcidant.
0: Mare meva,
1: amb un arma de foc a si mateix.
0: Quin color brot, no?
1: Sí, sí. Jo és que...
0: No? Canviem de paraula, tu.
1: Sí, canviem de paraula.
0: Sí, sí.
1: I la que ve ara,
0: sí.
1: Que és Aventura...
0: Home...
1: Estem a 52? Sí, ens queda
0: sí,
1: temps
0: 52.
1: Per fer-ho bé.
0: Sí.
1: La primera cançó... Amb la primera nota ja saps quina cançó és.
0: A veure...
1: És d'aquestes que saps quina cançó és. I després dius, i això diu Aventura? Sí, a la primera frase o a la segona.
0: A veure...

0: Looking for adventure.
1: Looking for adventure. Això és born to be wild.
0: M'encanta aquesta.
1: Nascut per ser perillós.
0: Salvatge.
1: Salvatge. Born to be wild, de Steppenwolf, que vol dir llop estepari, no? És un himne del rock que va composar allà a la redacció, i en Gavi Figueredo m'ha dit que es va compondre. És veritat. Gràcies, Gavi. Originalment aquesta cançó, dic, es va compondre per part de Mars Bonfire. És una cançó concebuda com una balada folk, acústica, amb el vocalista John Kay al capdavant. El seu èxit va esclatar el 1969, quan es va convertir en tema principal d'una pel·lícula, Easy Rider, i es va pujar a l'estrellat gràcies a aquesta pel·lícula que la va catapultar a l'èxit. La van transformar radicalment en un himne, accelerant el ritme d'aquesta cançó i afegint-li potència, i ara mateix diuen que és un dels himnes mundials per anar per la carretera.
0: Totalment, amb una Harley allà.
1: Si vas per aquella carretera del...
0: La ruta 66.
1: Clar, la ruta 66. Home, però si vas pel tram aquell de Dead Valley, on
0: allà la temperatura...
1: Tom Hanks corre tant,
0: sí.
1: Ara em surt el nom, el Forrest Gump.
0: Sí.
1: El Forrest Gump corre i diu, corre, Forrest, corre! No?
0: Allà la temperatura corre, sí que ha de ser
1: sí,
0: alta.
1: Sí. Allà, mira, el José Agustín Gómez, company de la redacció d'Esports, hi va estar un estiu, una tardor, i es va llogar una nit una caravana d'Airbnb al mig del desert.
0: Uf.
1: Et deixen les claus allà penjades
0: i
1: has de dormir amb les serps.
0: Ah, molt bé.
1: Però el que passa que has de marxar molt d'hora al matí, perquè a les 9 del matí o a les 10 ja fa una solana que hi ha 50 graus.
0: Uf, quina hostia.
1: Sí. En fi, no hi vagin. Bueno,
0: no.
1: Molta gent va a Dead Valley de turisme, però si poden no hi vagin a l'agost.
0: Agost, sí.
1: Ara, dins de la meva presa de concessions que faig cada setmana...
0: Bueno, ja comencem.
1: Només me'n prenc una.
0: Ah, bueno, sí.

0: Me'n prenc una, que és la paraula, és a dir, la paraula aventura, està en el títol i en la lletra, per tant, d'aquesta cançó. Però no diu aventura en cap moment.
1: Ah, vale.
0: Hi ha un prefix davant i un sufix darrere. Escolta, això és Serrat Bienaventurados. Bien.

0: Mira, t'ho perdono perquè m'encanta aquesta cançó.
1: Clar, i que a més, mira, com que hem tingut el Papa per aquí, podem parlar de les benaventurances, que són aquestes paraules de Jesús al moment del... allà al monte, de l'Olivo, i que parla, defineixen, diguéssim, l'essència de Jesús, els valors, el camí cap a la veritable felicitat i cap a la santitat cristiana. Això no en parla aquí el Serrat, però diu bienaventurados aquellos que se atreven a dar consejos siendo unos necios. No, doncs sí.
0: És boníssima aquesta cançó.
1: La Maria Jiménez va fer un programa a Canal Sur que es va dir Bienaventurados i que va fer la sintonia ella mateixa, i m'agradava molt aquella cançó també, que hi ha una altra cançó que es diu Bienaventurados, que si la volen buscar vostès és de Maria Jiménez, però com que no tenim temps i vull acabar la fiesta per tot lo alto.
0: Vinga.
1: Et porto una cançó que parla d'aventura. Oh. Sí, parla d'aventura. Una aventura que podríem tenir tu i jo en aquest programa de ràdio cada dia de l'any, no, perquè el dissabte no venim aquí, el diumenge ens trobem un altre programa.
0: Sí, em fas venir cada diumenge, tu.
1: Perquè hi ha una cançó que per mi és Barcelona, és Catalunya, és l'estiu, és l'inici d'unes vacances, que jo començaré, si Déu vol, ben aviat.
0: Ja estàs de vacances, fas una pudor a vacances ja.
1: Pudor?
0: Ostres. A vacances.
1: Com que marxo de vacances i he pensat, és la meva última secció del Paraula de Cançó,
0: sí.
1: Et porto allò que va passar... no recordo el dia concret, el de l'obertura sí que va ser el 25 de juliol del 1992, calcula 15 dies més, a l'escenari del...
0: Ha de portar la paraula aventura, ho saps.
1: Sí. A l'escenari de l'Estadi Olímpic, Los Manolos, una aventura.

Hem arribat als 36 graus, segons la predicció del Servei Meteorològic de Catalunya. Aquest matí s'ha activat també el dispositiu de prevenció i seguiment d'incidències a les platges i piscines. I en tercer lloc, malauradament, també estem pendents de l'alerta per incendis. Ja hem viscut un cap de setmana marcat pels focs i avui s'ha activat el nivell del pla alfa per perill molt alt d'incendis a 51 municipis de comarques de Lleida i de Tarragona.

0: La bona notícia és que a hores d'ara la situació sembla que està controlada, però el Departament d'Interior demana extremar la precaució. Ana Utiel, bona tarda.
1: Bona tarda. Una trentena de dotacions dels bombers treballen en l'extinció total de l'incendi de Cervià de les Garrigues, el més important d'aquest cap de setmana. També remullen el de Sanaüja, que es troba controlat, i el de Ponts, estabilitzat. La consellera d'Interior, Núria Parlon, recorda que ens trobem davant d'una campanya clàssica pel que fa al risc d'incendi.
2: Que ha plogut, doncs tenim més combustible fruit d'aquesta vegetació que és feble i que, per tant, doncs, és una vegetació que crema ràpid. També és veritat que durant aquest cap de setmana ja heu vist que hem tingut els primers incendis, no greus, però sí, no greus perquè no hi ha hagut víctimes, però sí que ens fan estar alerta, no?
1: Paraules de la consellera en la presentació del dispositiu especial de Sant Joan, que repeteix el lema de l'any passat, no petis la revetlla.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, signa amb sindicats i patronal el Pacte Nacional per a la Indústria.
1: S'invertiran 5.000 milions d'euros per potenciar el model productiu, ajudar a recuperar la sobirania europea en aquesta matèria i fer front a la conjuntura internacional.
3: Estem lligant totes les peces per reindustrialitzar Catalunya i tornar a ser locomotora d'Espanya i d'Europa, perquè així ens correspon a Catalunya.
1: Comissions Obreres i UGT reivindiquen el pacte com un model de cohesió social, mentre Capimec i Foment posen l'accent en la captació del talent i la millora de la productivitat.
0: La Cambra de Comerç de Barcelona reclama reforçar els vols intercontinentals de l'aeroport del Prat.
1: La institució lamenta que més de la meitat dels passatgers intercontinentals amb origen o destinació Barcelona fan una escala prèvia. El seu president, Josep Santacreu, ha assegurat que aquests vols de llarg radi comportaran un retorn econòmic important i ha defensat també el turisme com a motor de creixement.
4: Si no tinguéssim turisme, molts altres sectors patirien i patirien molt. Tot l'àmbit del coneixement segur, les exportacions del valor també, i podríem seguir.
1: Santa Creu també ha defensat que la Generalitat tingués més presència en la governança del Prat.
0: I Catalunya es manté com la comunitat autònoma més llista d'espera en qüestions de dependència.
1: Actualment a casa nostra hi ha més de 80.800 persones pendents de valoració o de rebre una prestació o servei relacionat amb la dependència. Això equival al 30% del conjunt de persones en llista d'espera a tot l'Estat. A més, en els primers 5 mesos de l'any, més de 4.000 persones han mort a Catalunya mentre esperaven una resolució.
0: Titular d'Esports amb el Víctor Lozano. Víctor, bona tarda.
5: Hola, bona tarda. El Real Madrid ha anunciat el fitxatge de Marc Cucurella. L'entitat presidida per Florentino Pérez pagarà al Chelsea 55 milions d'euros fixes, més 10 en variables. El lateral de l'Eia signa per 6 temporades fins al juny del 2032. Avui a les 6, Atlanta debut al Mundial de la selecció espanyola contra Cap Verd. D'altra banda, el Barça s'ha proclamat campió de la Champions d'handbol per 13a vegada en la seva història després de guanyar en la final el Füchse Berlín per 37-34. I ja tenim final del títol per la Lliga Endesa. La jugaran el València Bàsquet i el Barça amb el primer duel el proper dijous al Roig Arena.
0: Ho dèiem abans, una setmana marcada per la calor. Repassem aquesta previsió del temps amb la Noelia García. Noelia, bona tarda.
6: Bona tarda. Avui dilluns a Catalunya comença la setmana amb temperatures màximes de 36 graus a Lleida, 34 a Girona, 30 graus a Barcelona i 28 a Tarragona. Durant aquesta tarda predominarà el cel poc ennuvolat, però molta atenció a zones de la depressió central i al Pirineu. Es formaran núvols d'evolució i s'esperen ruixats i tempestes. Podran ser localment fortes amb calamarsa i fortes ventades. Demà dimarts, temps més estable, amb sol i cel poc ennuvolat, però la situació serà similar al Pirineu. A la tarda allà es formaran núvols d'evolució amb ruixats i tempestes. Seran més probables i amb més intensitat a la Vall d'Aran. Demà pujaran les temperatures, especialment a Lleida i a Tarragona. Màximes de 37 graus a Lleida, 35 a Girona, 31 graus a Barcelona i 30 a Tarragona. És una informació d'AEMET.
0: Gràcies, Noelia. 2:15 i 6 minuts de la tarda. Ismael de la Parra, al control tècnic.

0: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
1: Quina ratxa! Quants maig portes?
0: 150.
1: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la D.O. Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i al periòdico.com.
2: Ho dèiem en portada, deixem enrere un cap de setmana marcat pels diferents incendis forestals que han afectat diversos punts de Catalunya, els primers d'aquesta temporada d'estiu. Els més importants, els de Cervià de les Garrigues i el de Ponts, a la Noguera, tots dos ja han estabilitzats.
3: Avui, 16 dotacions continuen treballant en el foc de Cervià per tal de controlar-lo i finalment extingir-lo. Recordem que aquest foc ha afectat 46 hectàrees i ha obligat a evacuar 8 veïns i ha confinat temporalment la partida de la Devesa, on Protecció Civil va enviar un és alert. El confinament ja està aixecat, però es demana evitar la zona afectada. A Ponts, l'incendi ha cremat unes 10 hectàrees, també està estabilitzat i avui hi ha 3 dotacions remullant punts calents. Tot plegat en un diumenge en el qual fins a 100 dotacions van haver d'estar desplegades simultàniament per aquests incendis i, a més, per un altre que es va produir a Vilafranca del Penedès, ja extingit.
2: Com que es preveu que encara es mantinguin les altes temperatures, el vent i la baixa humitat, Protecció Civil ha decidit activar el nivell 3 del Pla Alfa, el màxim previst, en 9 comarques per risc molt alt d'incendi. Montse Valls, bona tarda.
4: Què tal? Bona tarda. Concretament, l'alerta afecta 50 municipis de l'Anoia, l'Alt Urgell, l'Urgell, la Segarra, la Noguera, el Segrià, el Solsonès, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Amb el nivell 3, totes les activitats amb risc d'incendi queden suspeses i s'apliquen prohibicions estrictes. No es pot encendre foc en espais oberts, queden aturades les cremes autoritzades, es restringeix l'ús de maquinària que generi espurnes a menys de 500 metres de zona forestal i es prohibeix també la pirotècnia. També es reforça la vigilància i el control sobre qualsevol activitat susceptible de provocar un foc. Els agents rurals recorden que el mapa de risc es pot consultar municipi per municipi i demanen màxima prudència davant les condicions meteorològiques adverses.
2: Precisament, els incendis del cap de setmana han posat en alerta els bombers de cara a la revetlla de Sant Joan. Com cada any, el cos tindrà un 50% més d'efectius que en una guàrdia normal i el govern fa una crida a la responsabilitat amb l'ús de la pirotècnia.
3: Sí, és el que ha dit la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, en la presentació del dispositiu especial de Sant Joan.
5: Un increment d'un 50% dels efectius respecte a la guàrdia ordinària, que és aquest reforç M1 que acostumem a fer. Que us serveixi d'orientació, que l'any passat vam rebre, per part de bombers, un total de 1.356 avisos entre les 8 del 23, les 8 de la tarda, i les 8 hores del matí del 24 de juny.
3: Parlon ha recordat que ens trobem davant d'una campanya d'incendis clàssica perquè les pluges han fet que hi hagi més vegetació feble, ha dit, i que, per tant, pot cremar de pressa. En aquest context, el departament ha decidit repetir el lema de l'any passat per Sant Joan, no petis la revetlla. L'altre risc d'aquestes dates té a veure amb el trànsit. De fet, ja hi haurà un operatiu especial aquest cap de setmana.
5: Aquest cap de setmana, que es preveu una sortida de 610.000 vehicles i un retorn de 290.000. Després tenim la revetlla, que es preveu una sortida de vehicles de 490.000 i 240.000 de vehicles de retorn.
3: Davant d'això, entre el 22 i el 28 de juny hi haurà prop de 700 controls de droga i alcoholèmia, també s'obriran carrils addicionals a l'AP7 i la C32 i es restringirà la circulació de vehicles pesants en trams de l'AP7.
2: I avui també s'ha activat, ho ha fet Protecció Civil, el dispositiu de prevenció i seguiment d'incidències a les platges, piscines i aigües interiors de Catalunya, que s'allargarà fins al 15 de setembre.
3: Es demana màxima precaució, sobretot en la vigilància de menors i de gent gran, per evitar ofegaments. En cas d'emergència, recordem, cal trucar al 112. El CECAT farà seguiment constant de les incidències amb els municipis i el SEM, que torna a tenir personal al centre de coordinació. També es posa en marxa el visor de platges amb informació en temps real sobre vigilància, bandera, presència de meduses i serveis disponibles.
6: Notícies migdia amb Gabriel Figueredo.
2: En plana política, Esquerra Republicana ja no demana la compareixença de Salvador Illa al Parlament pels suposats casos de corrupció del PSOE. El soci d'investidura es dona per satisfet amb les explicacions que ha donat fins ara el president de la Generalitat negant qualsevol irregularitat per part del govern o del PSC. Marcos Díaz, bona tarda.
7: Bona tarda, Gavi. Esquerra desvincula el PSC de la suposada trama corrupta i la circumscriu a Madrid, especialment en la figura de l'expresident José Luis Rodríguez.

0: Zapatero, a l'hisenda alemany número 2 dels republicans.
1: El senyor Zapatero no era un noi que passava per allà al voltant del senyor Sánchez. És l'expresident d'Espanya, un dels avaladors polítics també de Pedro Sánchez, i la gent avui està preocupada per si hi ha hagut o no hi ha hagut casos de portes giratòries on el senyor Zapatero s'ha pogut beneficiar del seu poder i influència per a fer negocis.
0: Esquerra, de moment, reclama explicacions sense avançar possibles escenaris futurs. En canvi, l'oposició dona la legislatura per liquidada. Són Josep Ríos de Junts i Juan Milián del PP.
2: La foto de les joies de Zapatero són la sentència moral d'una esquerra que predica uns valors però que practica uns altres. I estem davant d'un govern, en aquest sentit, que ja no dona més de si.
3: Nosaltres el que demanem és que es convoquin eleccions i que torni la veu al poble, perquè la decència torni a la Moncloa. Hi ha una alternativa de llibertat, una alternativa d'ordre i de prosperitat, i també una alternativa de decència.
0: I el PSC, mentrestant, en tira d'argumentari.
4: Respectem l'acció de la justícia, confiem en la justícia, però també demanem que es compleixi el dret a la presumpció d'innocència i la honorabilitat de les persones. En aquest cas, doncs, jo crec que també deixar-ho clar, la honorabilitat del president Zapatero i del seu llegat polític, que és inqüestionable.
0: Era la portaveu Lluïsa Moret qui ha tornat a reivindicar la transparència i celeritat amb la que actua el PSOE davant suposats casos de corrupció.
5: En plan econòmica, la Generalitat i els agents econòmics i socials han signat aquest migdia el Pacte Nacional per a la Indústria, que inclou una inversió de 5.000 milions d'euros per afrontar els reptes d'aquest motor econòmic fins l'any 2030.
6: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que es tracta d'un pacte de país i de futur que ha de permetre que Catalunya torni a ser la locomotora de l'economia espanyola.
7: Ens correspon a Catalunya liderar l'economia d'Espanya i tornar a ser un dels territoris més avançats de la Unió Europea. I fer-ho amb ambició i amb esperança, treballant tots plegats, institucions, societat civil, empreses, tothom.
6: Des del món sindical, els líders de Comissions i UGT, Belén López i Camil Ros, respectivament, han destacat que el pacte ha de garantir la cohesió social i una ocupació de qualitat.
8: La indústria no només és una conta de resultats, sinó que és un model de país i és un model de cohesió social. I, per tant, seguir donant continuïtat a la qualitat, a l'ocupació de la indústria.
9: I sobretot serem exigents en que les polítiques industrials contribueixin no només a generar riquesa, que està molt bé, però sobretot a generar ocupació, ocupació de qualitat i a un desplegament d'una cohesió territorial molt necessària per equilibrar el nostre territori.
6: El president de Pimec, Antoni Canyete, i el de Foment, Josep Sánchez Llibre, han situat com a reptes la captació del talent i la millora de la productivitat de les empreses.
10: I una qüestió que per nosaltres és quasi com una obsessió, que és la part del talent, la part de la formació professional, on el fet de que s'hagi contemplat l'adequació de currículums a la realitat tan canviant i necessària per poder donar-li resposta, entenem que és una qüestió fonamental.
11: Si això s'executa adequadament, incrementarem la productivitat del nostre teixit productiu. Al mateix temps, això representarà més prosperitat, representarà també la millora dels nostres salaris.
6: El pacte s'ha signat a les instal·lacions del Port de Barcelona, que Salvador Illa ha definit com el símbol del bon moment econòmic que travessa Catalunya.
5: I no marxem d'aquesta infraestructura. En el terreny de la indústria automobilística, Barcelona suma una nova aliada xinesa. La companyia Great Wall Motors ha desembarcat al port de la capital catalana una primera remesa amb 500 vehicles de combustió híbrid i elèctrics procedents del país asiàtic.
6: Així, GBM s'assuma a la llista de fabricants xinesos que tenen el Port de Barcelona com a base d'operacions i consolida la infraestructura com a porta d'entrada de vehicles xinesos a Europa.
5: I enmig de la negociació per modernitzar l'aeroport del Prat i un nou model de governança, la Cambra de Comerç de Barcelona constata que una de les assignatures pendents de la infraestructura és la manca de vols intercontinentals. Segons un estudi, més de la meitat dels passatgers amb origen o destinació a Barcelona continuen fent escala en algun altre aeròdrom.
6: Dels 9,6 milions de passatgers intercontinentals que s'enlairen o aterren al Prat, més de 5,3 no ho fan directament, sinó a través de grans hubs europeus. En aquest sentit, la Cambra de Comerç creu que l'aeroport de Barcelona té capacitat per captar noves rutes de llarg radi i que aquestes generarien un retorn econòmic important. Joan Ramon Rovira és el cap de gabinet d'estudis econòmics de la Cambra.
12: Que d'alguna forma s'orienti cap a aquells mercats cap a aquells destins, cap a aquells territoris en els quals tenim un potencial.

0: no només en nombre de passatgers, sinó en capacitat de desenvolupament en el terreny de les noves tecnologies, de les exportacions industrials, de l'avant valor afegit, etc. I en primer lloc seria Nord-Amèrica, Àsia i determinats destins d'Amèrica Llatina.
1: L'estudi, elaborat per l'Observatori de l'Economia Urbana de la Cambra, també identifica el turisme com el principal factor que ha permès consolidar la xarxa de connexions aèries de Barcelona, assolint així els més de 57 milions de passatgers anuals i una facturació que frega els 24.000 milions d'euros.
2: Notícies migdia. L'actualitat de Catalunya en 30 minuts.
3: Hay lugares que se definen por su historia, sus paisajes y, sobre todo, por las personas que los habitan. El viernes 19 de junio, la Cultureta se suma al Día de la Provincia de Ciudad Real con un programa especial desde Miguel Turra para celebrar la identidad, las tradiciones y el carácter de una tierra construida generación tras generación por sus habitantes. La Cultureta con Rubén Amón desde Miguel Turra, con la colaboración de la Diputación Provincial de Ciudad Real. Onda Cero, tu radio.
4: Si buscas entretenimiento sin límites,
5: aún hay mucho más por ver.
6: Soy la dueña de estas tierras.
5: Más de 20.000 horas de los mejores contenidos en español.
7: ¿Quién lo mató?
5: Por ti y para ti.
4: ViX, en exclusiva en A3Player, por solo 3,99 euros al mes.
5: O 39,99 euros al año. Confieso.
8: Catalunya continua sent la comunitat autònoma amb més llista d'espera en dependència, més de 80.800 persones pendents de valoració de rebre una prestació o servei. En els primers 5 mesos de l'any, més de 4.000 persones han mort a casa nostra mentre esperaven una resolució.
1: Són les dades del darrer informe de l'Observatori Estatal per la Dependència que elabora l'Associació de Directors i Gerents de Serveis Socials. Si ens fixem en el rànquing de llistes d'espera, Catalunya supera per molt la segona i tercera comunitats, mentre a casa nostra hi ha prop de 81.000 persones esperant. A Andalusia n'hi ha almenys, menys de 50.000 i a la Comunitat Valenciana menys de 30.000. Amb tot, Catalunya concentra el 30% de persones en llista d'espera de tot l'Estat. Paradoxalment, pel que fa al temps mitjà d'espera, el conjunt de l'Estat és de 320 dies i, en canvi, a Catalunya és de 266, una xifra que continua estant per sobre dels 180 dies estipulats per llei. Segons l'informe, aquest temps s'ha reduït en 10 dies a casa nostra. En la mateixa línia, malgrat la situació és preocupant, entre gener i maig, Catalunya ha aconseguit reduir un 1,5% les llistes d'espera en dependència, mentre que el conjunt de l'Estat han augmentat prop d'un 3%.
8: El Vall d'Hebron Institut de Recerca coordinarà un projecte europeu per provar un nou fàrmac més eficaç i menys tòxic per als infants amb càncer.
1: Estem parlant del projecte Fènix, finançat amb 8,5 milions d'euros en el marc d'un programa de recerca i innovació a la Unió Europea. Després dels bons resultats que el fàrmac experimental ha donat en proves in vitro i en animals, l'any vinent començarà l'assaig clínic de fase 1-2 amb uns 50 pacients d'entre 6 mesos i 18 anys amb tumors sòlids i per als quals no hi ha altres opcions terapèutiques. El doctor del Vall d'Hebron i líder del projecte, Miquel Segura, explica que es tracta d'un fàrmac que actua de manera molt diferent de la quimioteràpia.
9: Les cèl·lules tumorals, ja de per si, com que són cèl·lules que repliquen molt, tenen molt d'estrès. I amb aquest fàrmac pugem una mica més estrès fins a arribar a un llindar que fa que les cèl·lules decideixi que l'única seva possibilitat és morir-se. En canvi, les cèl·lules sanes tenen un llindar d'estrès molt més baixet i tot i que amb aquest fàrmac pugi una miqueta, les cèl·lules tenen mecanismes suficients com per compensar-ho i no tenir toxicitat en els teixits sans.
1: Tot i que la taxa de supervivència en càncer infantil és d'un 80%, 2 de cada 10 pacients pediàtrics no disposen de tractaments efectius.
8: Canviem de qüestió. 2 mesos d'espera per renovar-se el DNI o el passaport a l'àrea metropolitana de Barcelona. És la situació amb què s'estan trobant molts ciutadans que necessiten actualitzar la seva documentació de cara a les vacances d'estiu. Els sindicats de policies parlen de col·lapse.
1: Sí, asseguren que en aquesta època de l'any augmenta la demanda, però no s'amplien les plantilles. Per entendre la situació, cal tenir en compte que a les oficines d'expedició de DNI i passaport hi ha dos tipus de treballadors. Administratius de l'Estat i policies, i de tots dos perfils hi ha escassetat. Ho ha detallat en una entrevista a la ciutat d'Onda Cero el secretari regional de JUPOL a Catalunya, Carlos García. També ha dit que l'elevat cost de vida és el principal motiu que fa que la capital catalana no sigui atractiva per a aquests treballadors. En el cas dels policies, tampoc acostuma a ser un al·licient treballar en oficines de documentació. Amb tot, García lamenta que, a parer seu, l'administració no estigui donant el servei esperable i acusa el Ministeri

0: Alemanya 7, Curaçao 1 i la passada matinada Costa d'Ivori 1, Equador 0 i Suècia 5, Tunísia 1.
1: Deixem el futbol, cau la 13a, Víctor, pel Barça d'handbol.
0: L'equip de Carlos Ortega s'ha proclamat campió de la Champions League per 13a vegada en la seva història. La segona els darrers 3 anys, després de guanyar el Füchse Berlin per 37-34 en la final disputada a l'Anxes Arena de Colònia. Gran part d'aquest èxit es deu a l'actuació del porter Nilsen, que va fer 16 aturades en el que va ser el seu últim partit amb la samarreta blaugrana. De totes les reaccions, ens quedem amb la de Ian Barrufet, fill del mític porter del Barça, que no parava de plorar en declaracions a Sport 3.
2: Havia vingut, mai havia guanyat. L'hem passat amb el Melsungen. Vaig venir aquí a una final, vaig perdre també, i recordo. Allà mateix a l'agrada de la meva mare abraçant-me i dient-me que tornaria aquí i que guanyaria. I això ha sigut i... Uf, molt content. És espectacular. És espectacular. Fer-ho amb aquesta samarreta, amb aquest escut, per tot el que significa. M'ha fet patir com un cabron aquests dos partits, però bueno, ja la tenim aquí, la portarem a Barcelona i avui ho durem moltíssim.
0: El Barça ha fet la temporada perfecta, ja que ha guanyat els 7 títols que ha disputat. I amb la victòria d'ahir, el club blaugrana ja té 50 Copes d'Europa sumant totes les seccions. I ja tenim final pel títol de la Lliga Endesa de bàsquet. La jugaran el València i el Barça amb el primer duel el proper dijous. La sèrie és el millor de 5 partits, els dos primers al Roig Arena. L'equip taronja va eliminar la 6a Joventut per la via ràpida, ja que també es va imposar ara 75-87 en el tercer partit de les semifinals disputat a l'Olímpic de Badalona, infringint un contundent 3-0 en la sèrie. Malgrat això, Ricky Rubio estava feliç i no descarta seguir a la penya.
3: Molt, molt. Ha sigut un any molt maco. Després d'un any està parat, no sabia com funcionaria. Passarem un parell de dies de balanç, però que les meves emocions surtin és raro, no? He vist l'Adam plorar i és algo que, bueno, jugar al costat de companys com ell, que s'ho deixen tot, és per estar molt orgullosos, no? Independentment de si guanyes o perds. Sí, la balança pues, està molt bé, no? El que passa que físicament pues, també després hi ha temps amb la família, hi ha moltes variants que han de posar-se sobre la taula. Ho parlarem tranquil·lament quan les emocions baixin i veure, no? Una temporada és molt exigent, però bueno, he sigut feliç.
0: Tornant al futbol, el Màlaga i l'Almeria van empatar 0 a la Rosaleda en el primer partit de la final de la promoció d'ascens a primera divisió. La tornada es jugarà el dissabte que ve a l'estadi Juegos del Mediterráneo.
1: Aquest dijous, la històrica formació SAU actuarà a Barcelona en el marc del Festival Blau Marí Music al Port Vell de Barcelona. Serà una de les parades de la seva gira actual, que ja fa mesos que roda i a la qual encara li queden cites fins al desembre. La Cirereta del Pastís serà una pel·lícula. Robert Calvo, bona tarda.
4: Hola, Gavi, bona tarda. D'aquí que hagin posat per títol aquesta gira un concert de pel·lícula. I serà el concert aquest dijous a 9:45 de la nit al Port Vell de Barcelona. En Pep Sala m'explicava fa uns minuts que aquesta gira és molt especial i molt impactant.
5: Portem una superpantalla a l'escenari que projectem imatges d'arxiu, inèdites, i imatges de la pel·lícula que ens han fet especialment per nosaltres. I amb algunes cançons sona la veu de Carles, amb la qual és molt especial.
4: Sona la veu de Carles Sabater durant un concert del qual n'és fil conductor fins al tràgic final que va tenir.
1: Doncs amb la música de Sau arribem al final d'aquest temps de notícies. De seguida repassem l'actualitat i després, por fin, Jaime Cantizano, aquí a Onda Cero. Molt bona tarda.

0: porque los rivales, cuando se ponen en un bloque tan bajo, pues hay que cansarles.
1: Pues Unai Simón, el portero de la selección española, yo creo que mucho más explícito y seguramente que Mikel Oyarzabal. Yo creo, sí, pero también más certero, yo creo, en el análisis también del partido. Hay cosas en las que no coincido, pero creo que ha sido bastante sincero el portero de la selección. Cucurella y Marcos Llorente van a tener que pasar el control antidoping, así que seguramente no los veamos por este flash interview y el próximo será el capitán Rodri.
2: Aprovecho y hago pausita, venga. Espera.
3: Radio Estadio Mundial, todos con España.
2: Antes de la pausa nos pide paso Alfredo. Alfredo.
4: Sí, Mikel Oyarzabal explicando su versión.
5: A 5 o 10 metros de su área, iba a ser un partido difícil, ya lo sabíamos. Creo que hemos tenido ocasiones suficientes como para haber hecho algún gol, pero cuando te falta ese acierto, esa finura, pues es difícil, ¿no? Pero bueno, transmitir tranquilidad, confianza en nosotros mismos y mirar lo que hay que corregir, que seguro que hay cosas, muchas cosas para corregir de este partido y tirar para adelante.
6: Mikel, ¿qué tal? ¿Qué os habéis dicho en el vestuario, ¿no? Porque es un resultado, entiendo, decepcionante, que no se esperaba en este arranque.
5: Bueno, está claro que queríamos ganar, queríamos empezar con buen pie, pero confianza en nosotros mismos y seguir creyendo en unos y otros, ¿no? Al final está claro que...
2: Las palabras de Oyarzabal en la rueda de prensa, ya lo hemos escuchado en el Flash con las radios, pausita y seguimos enchufados en Atlanta.
7: Onda Cero Barcelona. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
8: A Barcelona, el CosmoCaixa ofereix el taller espectacle Termoshow, ciència que crema, una espectacular exhibició que mostra com canvia la temperatura en diversos processos físics i químics. En aquest espectacle participatiu per totes les famílies i a partir de 8 anys, l'assistent experimentarà amb materials de propietats inusuals, barrejarà substàncies i descobrirà resultats sorprenents. Aquesta activitat es podrà gaudir fins al 7 de setembre. A la província de Girona, aquest proper 27 de juny, el concert de Bertolini i De Vinco posa punt i final al Festival Música al Gironès. El duet internacional, format per Raffaele Bertolini i la pianista Antonella De Vinco, actuarà a l'església parroquial de Sant Cebrià de Flaçà a 8:15 del vespre, posant la rúbrica a aquest festival que ha ofert 12 actuacions musicals a diverses poblacions gironines. A Lleida, el Jardí Botànic acull l'exposició Plantes Migrants, una mostra que reuneix un conjunt de pintures de l'artista Vicky Benítez, elaborada sobre paper, fet amb fibres de plantes al·lòctones com la canya comuna, la figuera de moro o l'atzavara. A través d'aquesta obra, Benítez explora el significat ecològic, històric i polític d'aquestes espècies, estretament vinculades als processos de colonialisme europeu i capitalisme global. L'exposició es podrà visitar fins aquest diumenge 21 de juny. I a la província de Tarragona, el Museu de Reus acull l'exposició En nom de Gaudí, una mostra que ens permet apreciar i comprendre com Antoni Gaudí ha esdevingut un símbol i una marca de ressò internacional, una instal·lació col·laborativa que convida al públic a la reflexió i a la participació que es pot visitar fins al 18 d'octubre. Aquesta activitat està marcada dins la commemoració de l'any Gaudí.
7: Apunta-t'ho a l'agenda. Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
9: De Jumanji el que m'agrada més és que, sí, els jocs tenen conseqüències també, és a dir, si perden la vida allà, doncs també la perden, no? Perquè al final és realitat, no? I a mi aquest component de proves físiques, de situacions reals, combinar el que és l'aventura i l'origen digital a que la vida al final les coses tenen conseqüències...
7: Cada matinada, Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
10: Hi ha una conversa que té la Jordi amb una de les seves amigues, i també la té després amb el seu avi, perquè ella, diguéssim que per intentar de desenganxar-la d'aquesta intoxicació que té dels videojocs, els seus pares i l'institut convenen doncs, que passi l'estiu desconnectada i que millor canviar-la al poble dels avis, que està allà en una vall enclotada on no hi arriba internet i tal i qual. No? I tant l'avi com una de les seves amigues li diuen que molt bé, que està molt bé que ella sigui doncs això, no? Molt agosarada, que se senti molt lliure, que se senti molt bé quan juga online, però que tot això li serveixi d'experiència pel món real i que l'estan esperant al món real. No? I per tant dius, això
11: 48-49-07 i duchamania.es.
12: ¡Chuta y gol de España! ¡Gol de Mundo Natural!
13: Esta semana gana con tu compra de suplementos.
14: Si quieras en nuestra web y app. Onda Cero, tu radio.
15: Es normal pensar que la radio hace mucha compañía, pero nosotros queremos agradecer la compañía que vosotros, los oyentes, hacéis a la radio. Porque cada día sois 2 millones. Imagina si tenemos compañía. Para...

0: ja no tant perquè no hi hagi bretxes digitals, com la bretxa de gènere, és molt important, inclús els sesgos de gènere que hi ha, tenint un observatori que farem doncs, trobades per veure com podem doncs, d'arribar a aquests sesgos de gènere a l'intel·ligència artificial, sinó també, com dic, que no hi hagi bretxes digitals. Per tant, qualsevol col·legiat de Barcelona ha de poder tenir una eina d'intel·ligència artificial que l'acompanya en l'exercici de la professió. Perquè la pregunta de el chatbot eliminarà o substituirà l'advocat no és certa, no és veritat, però sí és veritat que l'advocat que no utilitzi chatbot sí que es pot quedar enrere.
1: Lideratges amb Ariadna Belver. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. Onda Cero Barcelona.
2: I a soles.
1: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
3: Són les 9 i un minut. Anem amb futbol i molt més fins a les 10, aquí a Onda Cero Catalunya.
1: La brúixola de Radio Estadio amb Albert Arranz.
3: Hola, hola, molt bon vespre a tothom. Nova edició de la brúixola de Radio Estadio Catalunya, la d'aquest dilluns 15 de juny de 2026. Fins les 10 clavades, manarà el futbol i hi haurà molt més a les emissores d'Onda Cero Catalunya, amb el treball de la redacció d'esports d'aquesta casa, capitanejats per l'Alfredo Martínez, amb el Víctor Lozano, el José Agustín Gómez i el Víctor Llucià a la redacció i producció, i amb el Dani Sánchez al capdavant del control tècnic. Entrem en matèria.
4: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
5: Quina ratxa! Quants matx portes?
4: 150.
5: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la DO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i elperiódico.com.
6: A Badalona, la nit del 10 de maig, el dimoni crema. Amb ell cremen la ràbia, la tristesa i les males vibracions. Les esperances es renoven i tornem a començar. Com el foc que encén la ciutat, la penya torna a aixecar-se, més viva que mai. Vine a viure els play-offs i fes bullir l'Olímpic. Entrades a penya.com. Aprofita el 10% de descompte amb el codi A310. Cada espurna encén la flama.
7: Me tienes contento. Este año te has pasado subiéndome el precio del seguro.
8: Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
9: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
7: Vente a la Mutua y todos contentos.
9: Condiciones en Mutua.es.
10: Tic-tac. No queda nada para el mejor festival del verano. El 27 de junio en Madrid, Lenny Kravitz, Manuel Carrasco, Ana Mena y Álvaro de Luna. Un concierto único de cada artista en un solo festival a un precio increíble. Hazte ya con tus entradas para el Iberdrola Music Festival por menos de 50 euros en livenation.es o Ticketmaster. No te quedes sin ellas.
11: Cuando menos te lo esperas, otra vez aparecen los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
12: Tiri, tiri, tiri.
13: Perdona que interrumpa en Onda Cero, pero tengo cero dudas de que...
12: De que con el seguro de salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores médicos, especialistas y hospitales con menos esperas, tipo directo.
13: Pero cero dudas, ¿eh?
12: Seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
1: Si t'agraden la ràdio i el futbol, la brúixola de Radio Estadio, a Onda Cero Catalunya, amb Albert Arranz.
3: I avui cal no perdre temps. Aitor Gómez, Onda Cero Madrid, presentador del especial mundial en Onda Cero de lunes a viernes de 2:30 a 3 de la tarde. Hola, Aitor.
14: Hola, querido Albert, ¿cómo estás?
3: Minuto de juego y resultado de esa recuperación de la rotura de Aquiles.
14: Camino, conduzco, voy lento allá donde tenga que ir, pero evoluciona todo favorablemente, digamos.
3: Bueno, y tocas el piano, cosa fantástica, porque justo antes de operarte no tenías ni idea, o sea que es una cosa estupenda. David Bernabéu, contertuli del Radio Estadio Noche, Diari Sport y director y presentador de La Posesión. Hola, bona nit.
15: ¿Qué tal, bona nit?
3: Gran detalle de La Posesión, que para no afectar a la audiencia del partido del debut de España, ha sido pospuesta a mañana.
15: Sí, sí. Está claro, está claro. ¿Eh? No pueden convivir.
3: Correcto.
14: Para rajar con evidencias.
15: Yo no hago

0: A la brúixola de Radio Estadio, la pròrroga.
1: 19 minuts per arribar al punt horari de les 10 de la nit. Comencem la mini pròrroga a la brúixola de Radio Estadio Catalunya, que ens deixa aquest dilluns 15 de juny. Al marge del futbol, José Agustín Gómez, bona nit.
2: Hola, bona nit, Albert. Tarragona serà la seu de la 47a edició de la Lliga Catalana de Bàsquet. La fase de grups es disputarà del 9 al 11 de setembre i la final el diumenge 13. Força Lleida amplia el contracte de Melvin Egin fins al 2028. El Club Natació Sant Andreu ha comunicat que Javier Aznar deixa de ser l'entrenador de l'equip femení de waterpolo. Al darrere d'aquesta sortida pactada hi ha la intenció del club de no continuar potenciant el projecte femení. El Barça guanya la Lliga de Campions d'handbol després de superar a la final el Futsche de Berlín 37-34. És la 13a a la seva història sumant les Copes d'Europa. Va ser també el darrer partit amb la samarreta blaugrana pel porter danès Nielsen i el pivot l'eslové Makuch. El Joventut perd el tercer partit de la semifinal del play-off pel títol de la Lliga ACB davant València Bàsquet. El conjunt valencià serà el rival del Barça amb el factor pista a favor. A la gran final, el millor de 5 partits que començarà a jugar-se el proper dijous al Roig Arena.
3: Ha entrado en una propiedad protegida. Por favor, identifíquese.
4: Así responde un experto de Verisure ante el peligro. Porque cuando confías en Verisure para tu seguridad, estás confiando en el líder mundial en alarmas. Con el mayor equipo de expertos disponibles las 24 horas que responden en menos de 20 segundos ante el peligro. Para proteger tu hogar, confía en Verisure. Primeros en proteger. Llama al 900-272-272. Recuerda, 900-272-272. Medishore.
0: A la brúixola de Radio Estadio, tal dia com avui. Eloi Collazos.
5: Tal dia com avui, fa 12 anys que el motociclisme català va signar un triplet històric al Gran Premi de Catalunya. El salvarí Marc Márquez es va imposar en MotoGP, el barceloní Esteve Tito Rabat va guanyar en Moto2 i Àlex Márquez va aconseguir la victòria en Moto3. Aquell triplet encara tindria més valor a final de temporada perquè tots tres acabarien proclamant-se campions del món en les seves categories. Continuem el dimarts perquè també és una data important per a l'esport català. El 16 de juny del 2021, el Reus Ganxets Miró va guanyar la Copa de la Reina de tennis taula en el seu debut a la competició. El conjunt de la capital del Baix Camp va derrotar el Linares per 3-0 a la final disputada en Tequera. Sara Ramírez, Jessica Yamada i Anaïs Salpín van sumar els 3 punts de l'equip reusenc, que aixecava així el primer gran títol estatal de la seva història. Dimecres farà 18 anys que Pep Guardiola va ser presentat com a entrenador del primer equip del Barça.
6: Jo intentaré convèncer els jugadors, intentaré convèncer a tota la gent del vestidor en l'estil que sento. És a dir, no puc guanyar sense transmetre allò que no sento. I sento el que sento i sé que aquest és el camí que ens pot apropar a la victòria.
5: El tècnic de Santpedor arribava a la banqueta blaugrana després d'haver aconseguit l'ascens amb el Barça Atlètic. El temps acabaria donant una dimensió històrica a aquella aposta. Guardiola va guanyar 14 dels 19 títols que va disputar en 4 temporades, inclosa la Champions de Roma del 2009, el triplet de la història del club i el sextet d'aquell mateix any. Dijous es compliran 17 anys que el Barça de bàsquet va recuperar el títol de Lliga. Va derrotar el Tau Ceràmica per 90-77 al quart partit de la final disputat al Palau Blaugrana i va tancar la sèrie per 3 victòries a 1. Juan Carlos Navarro va ser escollit millor jugador de la final i el conjunt entrenat per Xavi Pascual va guanyar la Lliga ACB 5 anys després de l'últim títol. I acabem el divendres perquè també és una data important per al vol català. El 19 de juny del 2022 el Barça d'handbol va guanyar l'onzena Champions de la seva història i es va convertir en el primer equip que revalidava el títol en el format de Final Four de Colònia.
7: Ahí va Fàbregas, ahí va Fàbregas! El Barça se eleva la Champions! Después de 70 minutos de máxima igualdad y de una tanda de penaltis.
5: El conjunt blaugrana va derrotar el Kielce polonès en una final dramàtica a l'Anxes Arena. El partit va acabar en empat a 28 en el temps reglamentari i a 32 després de la

0: pròrroga, però el Barça es va imposar els penals. Gonzalo Pérez de Vargas va aturar el llançament decisiu i Ludovic Fàbregas va transformar el penal que va donar el títol a l'equip de Carlos Ortega.
1: ¿Y cómo vais con la boda?
2: Muy tranquilos. Nos ha dicho la wedding planner que va a conseguir que sea el día más cualquiera de nuestras vidas.
3: Si en tu boda cualquiera no es suficiente, en tu día a día tampoco elijas una leche cualquiera. Central Lechera Asturiana, por solo unos céntimos más, no es un sabor cualquiera.
4: A la brúixola de Radio Estadio, de Tia Green.
5: Sí, senyor, golf, perquè també tenim un raconet pel golf en aquest programa tan mundialista en el dia d'avui, i és que volem repassar l'actualitat d'aquest meravellós esport dels darrers 7 dies, i ho fem de la mà del nostre company i amic del diari Esport i responsable de la premsa a la Federació Catalana de Golf, Ramon Palomar. Hola.
6: Què tal? Bona nit a tots.
5: Arriba el US Open a Nova York i amb 4 jugadors espanyols.
6: Així és, aquest dijous comença la 126a edició del US Open, que es jugarà en el sempre temut recorregut a Shinnecock Hills, a l'estat de Nova York, i on tindrem una bona representació amb 4 jugadors espanyols, començant pels 2 del Live Golf, com el basc John Ram i el català David Puig, que s'han classificat pel rànquing mundial, mentre que Ángel Ayora i Rocco Repetto Taylor faran el seu debut després de guanyar-se la plaça en una jornada de qualificació prèvia. Un US Open torna a presentar-se amb el seu desafiament característic, recorreguts llargs, un rough implacable i greens ràpids com traïdors, molt difícils d'entendre. Un escenari dissenyat per posar a prova cada aspecte del joc i on el més mínim error sol pagar-se també amb duresa en forma de bogey. Al llarg més d'un segle d'història del torneig, el US Open ha coronat algun dels noms més grans del seu esport. També han estat escenari de gestes impossibles, derrotes inoblidables i demostracions de resistència mental que han definit carreres senceres. Per això, més que un major, el US Open és una prova realment de supervivència, un torneig on la paciència, la precisió i el caràcter solen ser importants com el talent. La història del campionat es remunta a l'any 1895. La seva primera edició es va disputar en un modest recorregut de 9 forats del Newport Golf Club a Rhode Island. Tot just amb 10 professionals i un amateur van recórrer 36 forats en una sola jornada. El vencedor va ser l'anglès Horace Rawlings, un jove professional de 21 anys que es va embutxacar en aquell moment $150 i una medalla d'or, premi reservat per al campió. Ara ja s'ha transformat en un dels tornejos que qualsevol bon aficionat no es vol perdre i amb la presència dels millors professionals als que, a les condicions del camp que prepara la USGA, els hi posa moltes dificultats i els transforma en jugadors humans pels golfistes amateurs. El defensor del títol és J.J. Spawn, mentre que el guanyador del 2018 en aquest mateix recorregut a Brooks Koepka no és segur que pugui estar a la sortida després de tenir que abandonar aquest diumenge al Canadian Open, ja ho diré, per problemes en una mà que no li permeten agafar en condicions al pal. Veurem la seva evolució encara que queden uns dies pel torneig. Tot i així, tant Ram com David Puig ja porten dies entrenant, conscients que hauran de treure el millor del seu joc per poder optar a la victòria.
5: Rocco Repetto, per qualsevol que no sàpiga qui és, Rocco Paolo Repetto Taylor és un jugador espanyol andalús, nascut a Fuengirola, sí. 23 anys, i que ja a aquestes alçades, després de passar per la Universitat d'Oral Roberts a Tulsa, o Oklahoma, entre el 20 i el 24, té 2 triomfs professionals, un a l'Alps Tour, a la tercera divisió europea, la Cigal Golf Open al març del 25 i al juny del 25, el fa escassament el primer dia d'aquest mes, va guanyar el Challenge de Cádiz del Challenge Tour de la segona divisió europea. Sergio García no serà al US Open.
6: Sí, el castellonenc no té bitllet pel US Open, com deies, i després del Live Golf Andalusia, on va brillar amb llum pròpia, es va desplaçar aquesta setmana a Rabat, al Marroc, per jugar a les sèries internacionals, torneig integrat dins del circuit asiàtic, però promogut pel Fons d'Inversió Saudita. Doncs no li han anat bé les coses al castellonenc, que es va quedar a les portes d'entrar al tall del torneig que ha visitat l'espectacular recorregut del Royal Golf d'Dar es Salaam, a Rabat. El de Borriol es va quedar fora només per un cop, després de 2 primeres jornades en un camp en què s'estrenava, no havia jugat mai, i en el que va agafar sense millor, no va poder mostrar el seu millor joc, i a més dolgut perquè a la bossa la portava justament la seva esposa, algú també molt poc habitual. Tampoc van passar el tall Lluís Massaveu, company seu al Fireballs, ni tampoc el lleidatà Carlos Pigem. la

0: sèries internacionals són tornejos puntuals integrats dins de l'Asian Tour i en capital saudita i reuneixen molts jugadors de Live Golf que acudeixen per contracte i amb l'oportunitat d'aconseguir un bon pessic econòmic en cas de victòria, ja que reparteixen ni més ni menys que 2 milions de dòlars. Aquestes sèries no se li han donat gaire bé al castellonenc i fallar un tall tampoc és, no és molt habitual, però la realitat és que ha jugat un total de 7 tornejos d'aquestes sèries al llarg de la seva carrera i en dos va tenir opcions del triomf, a Macau i a Oman, i va fer també un bon paper de nou a Macau i els altres 4 els va fallar del tall, 2 a Aràbia Saudita, 1 a Escòcia i el d'aquesta setmana al Marroc. La victòria, per cert, a Rabat va ser pel jove jugador de Hong Kong, Tai Chi Ko, que li va pispar la victòria a Bubba Watson, al forat 18, en aconseguir un verdi, mentre el doble guanyador del Masters es va quedar al par del forat i, per tant, va caure a la segona posició i haurà d'esperar una mica més per guanyar el seu primer títol després de 8 anys de sequera.
1: Doncs al PGA Tour hi ha hagut activitat, primera victòria a l'Open de Canadà pel nord-americà Bud Cowley a Ontario.
0: Sí. Sí, el jugador de 36 anys va agafar el liderat amb un verdi a forat 12 i va guanyar el RBC Canadian Open sota pluja i molt de vent, aconseguint el seu primer títol del PGA Tour. 8 anys després, atenció que la seva carrera gairebé acabés en un accident de cotxe al Memorial Tournament. Cowley, de 36 anys, com dèiem, va guanyar a la seva 239a sortida al circuit nord-americà, poc més de 2 anys després que finalment tornés al Tour després d'aquest accident, com dèiem. Hi va haver moments en què em vaig fer mal i realment no estàvem segurs si podria tornar, va dir Cowley, molt emocionat, que anava de passatger en un cotxe quan va patir 6 costelles trencades, un pulmó dret col·lapsat i una fractura a la cama esquerra. Diumenge, però, al TPC Toronto, a Osprey Valley, Cowley va tancar amb 5 sota par la seva volta amb 65 cops per arribar al 17 sota par i emportar-se aquesta important victòria. Va començar la ronda un cop per darrere de Jackson Saber i va acabar superant Matt Fitzpatrick per 2 cops. Victor Hovland, el noruec, va ser tercer en 14 sota par i Saber en 70, Jesper Svensson en 68 i Jimmy Stanger en 67. Un torneig que Cowley segurament no oblidarà la seva vida, ja que li ha reportat la glòria esportiva finalment i un xec, a més, de 1,7 milions de dòlars.
1: Que foradets tapa. L'Alps d'Andalusia corona l'italià Enrico De Nito a Roquetes de Mar.
0: Sí, quan tot apuntava una victòria de Mason Sam liderant des del primer dia, l'Alps d'Andalusia, de Roquetes de Mar, tenia reservat un desallant ben inesperat. L'italià Enrico De Nito va protagonitzar una brillant remuntada a la jornada final i va acabar imposant-se a l'anglès al tercer forat del playoff gràcies a un verdi que li va permetre aixecar el trofeu al club de plats a Playa Serena. De Nito, un dels jugadors més experimentats del circuit, va signar una volta al par del camp de 70 cops que semblava insuficient durant tota la part del dia. No obstant, un decisiu verdi al forat 18 li va permetre assolir a Sam al capdamunt de la classificació i va forçar aquest desempat que va acabar caient del seu costat. Per darrere dels dos protagonistes, també un dels noms propis, l'espanyol Álvaro Hernández Cabezuela. El jugador va anar escalant posicions silenciosament durant tota la competició i va estar pront i rompen la lluita pel títol gràcies a una sòlida volta de 68 cops, però no va arribar a temps. Aquest resultat li va permetre finalitzar a la tercera posició compartida amb el francès Paul Franquet, signant a més la seva millor actuació de la temporada.
1: Carla Tejedo i Carolina López Chacarra brillen al torneig per parelles del Ladies PGA.
0: Sí, les dues jugadores espanyoles, dos joves golfistes amb un excel·lent bagatge comú al camp amateur, han ocupat la 12a plaça amb menys 9 al campionat Down Championship, torneig per parelles del circuit nord-americà femení disputat a Midland, Michigan. Totes dues han acabat amb una gran ronda de 66 cops. D'altra banda, Julia López, l'altra espanyola en joc, ha jugat amb l'anglesa amb accent andalús, Mimi Roig, que van acabar menys 8 al lloc 17è. Les guanyadores van ser Gina Kim i Jana Wilson, que van formar equip per guanyar aquest torneig, aconseguint, a més, els seus primers títols de l'LPGA, tancant ronda amb 62 cops menys 8 en modalitat de joc de millor bola, per una victòria per 2 cops sobre Hee Jo Kim i Hai Jin Choi, difícil també de pronunciar. A més que Gina Kim i Wilson van acabar el 17 sota par amb 263 cops al Midland Country Club, on es va disputar aquest campionat.
1: Martínez Robredo suma un destacat 8è lloc a l'europeu sènior.
0: Sí, els campionats d'Europa individual sènior masculí i femení ha conclòs amb el recorregut xipiotre de l'EA Golf Club, amb una destacada actuació de Natalia Martínez Reboredo, que ha signat el millor resultat de l'expedició espanyola, formada inicialment per 4 dones i 2 homes. La golfista gallega ha tancat la participació amb una targeta de 78 cops més 4, millorant en un impacte al registre de la jornada anterior.

0: tot i que aquest resultat no li va permetre escalar posicions, sí que li va permetre consolidar aquest brillant vuitè lloc final, un lloc important en una competició que ha reunit les millors jugadores sèniors del continent. L'altra espanyola que va aconseguir superar el tall, Mari Carmen Mendaro, va repetir la targeta del primer dia 79 cops de la segona jornada i amb un acumulat de 241 cops va acabar compartint la 22a posició.
1: I acabem amb Ramon Ventura i Andrea de Sentmenat, nous campions de Catalunya Mid Amateur.
0: Sí, Ramon Ventura amb 145 cops més un i Andrea de Sentmenat amb 153 més 9 s'han proclamat aquest diumenge com a nous campions de Catalunya Mid Amateur després de dues caloroses jornades de competició al Club de Golf Barcelona. Un total de 36 forats de joc van coronar Ventura com el nou rei català de la categoria per sobre dels 25 anys, que s'imposava amb aquests 145 cops després de dues voltes de 72 i 73 impactes al recorregut de Sant Esteve Sesrovires. A la competició femenina, la nova campiona de Catalunya Mid Amateur va ser l'Andrea de Sentmenat, que es va imposar amb molta claredat a les seves rivals, amb 153 cops en dues targetes de 77 i 76 impactes, dues grans jornades de golf al Club de Golf de Sant Esteve Sesrovires, que va culminar aquest diumenge amb el lliurament dels premis en dos dies de competició, amb més de 60 jugadors van participar en aquest torneig de la Federació Catalana de Golf. Moltes felicitats, doncs, als nous campions de Catalunya Mid Amateur 2026.
1: I en 7 dies prometem tornar i repassar, fer una ullada a tot el que dongui de sí de no al món del golf en qualsevol dels seus circuits. Serà sempre de la mà del nostre bon amic i company del diari Esport i responsable de premsa de la Federació Catalana de Golf, Ramon Palomar. Que tinguis bona setmana i molts verdis, Ramon.
0: Una abraçada a tots.
2: Este verano la gran pregunta es...
3: ¿Híbrido o eléctrico?
2: Porque este junio puedes llevarte un Nissan híbrido o eléctrico al 0% TAE y no pagarlo hasta septiembre. Sí, como lo oyes, no pagas hasta septiembre. Consulta condiciones en nissan.es.
1: Actualitzem marcador, el descans, Bèlgica 0, Egipte 1. Us recordo que la jornada del Mundial acull a partir de la mitjanit una Aràbia Saudí-Uruguai que ara passa a ser importantíssim pels interessos de la selecció espanyola. Un empat entre ells dos ens aniria fantàsticament bé. I pels més cafeteros, a partir de les 3 del dematí, m'ha dit el Dani Sánchez que ell s'ha posat al despertador per veure'l, l'apassionant Iran Nova Zelanda. Abans de tancar, ¿qué tendremos hoy en el Radio Estadio Noche, 11:30 en Onda Cero Radio? Ana Rodríguez, producción, muy buenas.
4: ¿Cómo estáis? Pues aquí preparando este Radio Estadio Noche en el que tenemos que hablar de ese decepcionante, tenemos que decirlo así, debut de la selección en el Mundial, ese empate a cero ante Cabo Verde. Vamos a escuchar a los protagonistas, al seleccionador y a los jugadores que han pasado por la zona mixta y analizar con nuestros contertulios qué ha fallado hoy en la selección. También tenemos un partido en directo, el otro partido del grupo de la selección, el que juegan Uruguay y Arabia, que estaremos también muy pendientes de él, así como del próximo debut mañana de Francia, la Francia de Mbappé, o la Argentina de Leo Messi, la actual campeona, que también debutará en el día de mañana. Así que, como no puede ser de otra forma, pues un Radio Estadio Noche con mucho Mundial.
1: Doncs no ens ho perdrem, eh? Ja sabeu que Onda Cero està pendent de la... no, al llarg de tota la seva programació del que està succeint a la Copa del Món de Mèxic, Canadà i els Estats Units, eh? Així que no ens perdrem a partir de 10:45 al Radio Estadio Noche. Ara, però, quedeu en la bona companyia del Rafa Latorre i l'anàlisi de tota la informació de caràcter general a la seva brújula. Nosaltres tornarem demà amb més brújula de Radio Estadio Catalunya. Serà a partir de 9:15 i ja en el temps habitual fins a les 10 en punt de la nit. Fins demà, doncs, que passeu molt bona nit i cuideu-vos molt.
2: La brújula de Radio Estadio amb Albert Arranz.

0: dels 19.000 punts. Santander, Fluidra i BBVA lideren els números verds, mentre que les empreses energètiques, amb el preu del petroli desinflat, són les que acumulen les pèrdues més importants.
1: Onda Cero Catalunya. La informació a prop teu. La previsió del temps a Onda Cero Catalunya.
2: Bona nit. Demà dimarts a Catalunya pujaran les temperatures. Màximes de 37 graus a Lleida, 35 a Girona, 31 graus a Barcelona i 30 graus a Tarragona. Serà un dia de sol, predominant el cel poc ennuvolat, però molta tensió durant la tarda al Pirineu. Es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes. Podran ser localment forts i amb calamar-se, especialment a la Vall d'Aran. Les temperatures mínimes marcaran 22 graus a Barcelona i 18 a Girona. Bufarà vent fluix de component sud amb més intensitat a la depressió central. És una informació d'AEMET.
1: Més informació, més participació, més contingut. Hi ha més d'una raó per seguir Onda Cero. Onda.cat/Catalunya. Al web d'Onda Cero Catalunya podràs escoltar-nos en directe o quan tu vulguis. El teu programa favorit allà on vagis. Descarrega't l'app d'Onda Cero i emporta't amb el teu smartphone o tauleta la ràdio més pròxima. On i quan vulguis. Onda.cat/Catalunya. Més i millor. Onda Cero Barcelona.
3: La brújula. Rafa Latorre.

0: Ara comença Nits de Ràdio amb David Cervelló.
1: Molt bona nit a tothom, sigueu benvingudes, sigueu benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio, programa que fem a Onda Cero Catalunya per acompanyar-vos a les matinades. Matinades que molts ara esteu pendents del futbol, perquè clar, a l'haver la Copa del Món, doncs el Mundial, doncs en aquestes hores alguns ens mira entre partit i partit, ens aneu escoltant, i escolta, sigui quina sigui la situació, nosaltres encantats de poder-vos acompanyar en aquest ja dimarts, nit de dilluns, però ja com a tal dimarts 16 de juny de 2026. D'ara en endavant, fins a les 6 de la matinada, us anirem acompanyant, us anirem explicant històries per estar al vostre costat, tot comentant amb propostes de llibres, de sèries, de pel·lícules, de reflexions. Nits de Ràdio. Des d'ara i fins a les 6. Vinga, comencem.

0: I una setmana més tenim moltes ganes de sèries, moltes ganes de que ens facin propostes i que ens les expliqui de dues en dues, en packs de dos indivisibles, tot i que a vegades, com que ens agrada molt xerrar, igual només ens dona temps a fer una, però en principi en fem dos, amb l'Òscar González. Òscar, benvingut una setmana més.
1: Molt bona nit.
0: A veure, en packs indivisibles, a veure,
1: avui tenim dos, com els Petit Suís.
0: Com els Petit Suís, amb el plàstic que ens expliquen avui Òscar,
1: doncs,
0: a veure.
1: Mira, avui tenim, ja per començar, tenim una sèrie que ha funcionat força bé, que és una sèrie d'un còmic de Marvel, però que no està a Disney Plus, almenys aquí a Espanya. No sé per què. Suposo també perquè la productora Sony. És com les pel·lícules de Venom.
0: Tots els drets dels personatges de Spider-Man són de Sony. No ha caducat això. La llicència, per tant no es pot
1: Sony
0: fer servir.
1: Sony ha fet aquesta minisèrie, que a priori és minisèrie, però sí. Bueno, mai se sap.
0: Sí.
1: I després d'estrenar-se als Estats Units a MGM Plus, aquí va arribar de manera global, doncs fa 3 setmanetes no arriba, a Prime Video. Una minissèrie, la veritat és que molt interessant des del mateix tràiler, perquè ens parla de Spider-Man, però no de Peter Parker. Ens parla d'un altre Spider-Man. Ja sabeu que dins dels còmics de Spider-Man hi ha com diverses versions alternatives.
0: Bueno, hi ha l'Spider-Verse. L'Spider-Verse és com es coneix totes aquestes variants que van des d'un tocinet a diferents versions, eh?
1: Ah, exacte, ja vam fer un parell de pel·lícules que tractaven el tema, sí. D'animació, vull dir, doncs, i també a la darrera de Spider-Man amb el Doctor Strange també es parlava d'això, del multiverso. Doncs aquesta està basada en un còmic que és un còmic directament que ja el títol ja et fa una idea molt clara de què vol dir, perquè bé, aquesta minissèrie es titula Spider-Noir.
2: Tu ja sabes com acaba.
3: Pues empieza por el principio.
2: Los tics. Los pensamientos. Los impulsos. He conseguido reprimirlos. Casi siempre.
4: ¿De qué va esto, Ben?
5: Pero, ¿qué puñetas le ha pasado?
2: Sacudí a unos tipos en un bar.
0: Anda, que no li agrada aquest personatge al Nicolas Cage, em sembla.
1: Hombre,
0: bé.
1: Hombre, és que Nicolas Cage, aquest paper estava destinat per ell. De fet, a una de les sèries d'animació, ell va posar la veu durant un parell de capítols, em sembla, el personatge. I clar, quan el creador de la sèrie, el showrunner, va dir, a qui puc posar com a protagonista de Spider-Noir? Nicolas Cage. És que no hi havia discussió. De fet, és una minissèrie molt interessant. Són 8 episodis d'uns 42, 43 minuts, gairebé sembla com un procedimental, doncs que ens porta això, un Spider-Man diferent, no és Peter Parker, és un altre, i ens porta als anys 30-40, amb aquesta estètica noir, de cinema negre, de les pel·lícules de cinema negre dels anys 40 i 50, d'aquelles pel·lícules basades en novel·les de Raymond Chandler, amb personatges com el Marlowe, com el Sam Spade, etc. Doncs aquesta minissèrie ens parla d'un detectiu privat que en el passat es feia dir l'aranya, de Spider, i que bueno, havia sigut una espècie de superheroi, però que es va retirar, diguéssim, i ara es dedica, sense la màscara, doncs, a investigar casos. Llavors, li arriba un cas que té a veure amb persones amb poders especials i, clar, una cosa porta l'altra. Llavors, val a dir que hem posat el trailer en castellà simplement perquè els ullers l'oïessin, però l'escoltessin. Però, a veure, a Nicolas Cage l'has d'escoltar en versió original.
0: Totalment.
1: Perquè és la seva gràcia.
0: Sí.
1: Perquè ell és exagerat en tot. Ja ho sabem. Nicolas Cage és un mem, és un meme de si mateix.
0: Sí, totalment.
1: I clar, posats a escoltar-lo, sempre és millor escoltar-lo en versió original, perquè a més té així com un to... Així com... que estoy ya de vuelta de todo, que me da todo igual.
0: Sí.
1: que li va molt bé. Llavors, a partir d'aquí, comença a investigar un... aquí li interessen a uns quants superherois que comencen a aparèixer, té que veure també amb un senyor de la màfia, que també és un personatge dels còmics. Llavors, tot està bastant ben fet, la veritat. Només tens l'opció de veure la minissèrie o bé en blanc i negre o bé en color.
0: Mm-hmm. Ah, que bo.

Sí, tens l'opció. De fet, el mateix Nicolas Cage va dir: per què no fem una versió en blanc i negre? Perquè ja que estem parlant del món, d'aquest món que recorda pel·lícules de cinema negre dels anys 40-50, el blanc i negre li anirà molt bé.

0: perquè és inevitable veure dos capítols seguits. Si la vols gaudir, doncs posa't allà. És com veure Star Trek Strange New Worlds, que te l'has de dosificar.
1: Sí.
0: O com a mínim ho feia amb les primeres dues temporades. A partir de la tercera ja en parlarem quan arribi la quarta.
1: Sí.
0: De la mateixa manera que ja en parlarem algun dia, no sé si abans que acabi temporada o potser després d'aquest desastre que ha sigut Starfleet Academy, però sí, bueno, no canviem.
1: 90-210 a San Francisco del segle 30, doncs exactament, sí.
0: Exactament. Acabem de resumir en la qual cosa, si voleu, si la veu veure, ja és cosa vostra. En el pecado va la penitencia.
1: Exactament. En aquest cas, doncs, és una sèrie que, tot i que sigui d'un univers, diguem-ne, còmic, de dibuix, d'animació, és perfectament noir i és perfectament serialitzable, eh?
0: Exacte. Els amants del cinema negre clàssic, si no són massa puristes, òbviament, la gaudiran. Si la vols veure en blanc i negre, la gaudiràs encara més. Si la vols veure en color, doncs t'agradarà pecar més. Comença com una sèrie, això, de detectius de novel·la negra, però a poc, òbviament, ara és Spider-Man. Doncs el tema superheroi va apareixent. I ja els darrers capítols, especialment el darrer capítol, és molt Spider-Man, en aquest sentit. Llavors, és una sèrie ideal per un cap de setmana, 8 episodis. És una sèrie que gaudiràs perfectament, no només de la trama, dels personatges, dels actors, de la música, la capçalera està molt bé, la intro de la sèrie té també aquest toc de música de cabaret d'aquella època. Tot funciona molt bé. És una minissèrie que va arribar una mica de tapadillo i ha agradat tant a la crítica com als subscrits a Amazon Prime o els que la vulguin veure a través d'altres plataformes pagant suplement. Però bueno, és una minissèrie que, malgrat la publicitat que et posen a Prime Video, però bueno, això ja què hi farem,
1: sí,
0: és molt gaudible. Jo us la recomano molt.
1: I és l'altre gran, diguem-ne, personatge dels còmics que hagués pogut fer Nicolas Cage, perquè va ser durant uns dies, o almenys mentre es va començar la producció, Superman, el Superman de Tim Burton. Eh?
0: Exactament.
1: El que passa és que al final aquella producció es va tirar...
0: Però es van quedar algunes fotos, algun vídeo, i bueno, mira, que hauria sigut en lloc de Michael Keaton si hagués sigut Nicolas Cage? Doncs bueno, segurament l'univers hauria implosionat i s'hauria...
1: Bueno, Michael Keaton hagués seguit, perquè era el Batman. En aquest cas, ell havia de ser el Superman d'aquell univers. Sí.
0: Però què hauria passat? Què hauria passat? Bueno. Doncs segurament... És veritat, ara sí, ja havia fet un crossover particular.
1: Sí, el Michael Keaton ja havien fet, precisament perquè ja havien fet Batman i havia funcionat molt bé, doncs aquest univers DC li havien encomanat al Tim Burton que el seguís fent, no? I quan ja estava, doncs, bastant avançada la producció perquè recuperés el Superman, que feia molt de temps, doncs, que no, des de les èpoques del Christopher Reeve, que no s'havia fet en pel·lícula, però es va tirar enrere la producció. Bé, en fi, universos paral·lelos, què en diríem?
0: Sí, bueno, hauria sigut interessant de veure.
1: Segur, això segur.
0: Segurament haurien troncat molt amb el Superman de Christopher Reeve, segurament, sí. No tant amb el L'Hombre d'Acero d'en Henry Cavill. Bueno, després d'aquella pel·lícula...
1: D'aquell intent, sí, d'aquell intent.
0: Que va ser una cosa així estranya, que sí, ara resulta que ningú se'n recorda, doncs hauria sigut una cosa interessant. I si a més haguessin fet un crossover amb Batman, amb el Michael Keaton. Però bueno, Nicolas Cage fent de Superman, jo crec que l'univers s'hauria plegat sobre si mateix.
1: T'hagués implosionat totalment. Quina és l'altra proposta que tenim per aquesta setmana, Òscar?
0: Doncs mira, l'altra, canviem de gènere i ens anem a una comèdia, una dramèdia, un drama còmic, perquè el que s'explica a la minissèrie és bastant dramàtic, però té una pàtina de comèdia, o com a mínim ens la venen com a comèdia. Però ha funcionat també força bé. Aquesta la teniu a Apple TV. Si us dic que Michelle Pfeiffer, als 68 anys, està, no sé, perfecta, que sembla mentida que aquesta dona tingui 68 anys, quan tu la veus, no és la protagonista de la sèrie, però es menja cada fotograma en el qual apareix. Michelle Pfeiffer continua això, quien tuvo, retuvo. No és la protagonista, com deia. La protagonista és una noia que de sobte es queda embarassada, ella que anava a estudiar literatura a la universitat i que tenia traces d'escriptora, tant de bo, segons pensava ella, podria arribar a escriure, a graduar-me a Harvard, però em vaig quedar embarassada d'un professor de la facultat i la meva vida va canviar. i els problemes de la protagonista, que es diu Margot, ja comença

0: tenir a veure amb els diners. Com puc fer perquè ha decidit tenir el nen? Què faré jo per mantenir aquest nen? La no és minissèrie, es va plantejar com a minissèrie, però sembla que tindrà segona temporada. De fet, es va renovar abans que acabés la temporada. Es titula Margot tiene problemas de dinero.
1: It's just like... No escuches las tonterías que vomita la gente. Y aquí estoy, a las puertas de la grandeza. ¿Cómo ha podido pasarme?
2: Margot, ¿por qué estás aquí? Deberías ir a la universidad.
1: ¿A Harvard?
2: Sí, a Harvard.
1: Oh. ¿Qué tal la uni? ¡Ay, por Dios! ¡Ibas a ser alguien!
3: ¿Quién iba a ser?
1: ¡La que quisieras!
4: Decidiste quedarte conmigo. Yo arruiné tu vida.
5: La arruinaste para bien, cariño.
6: He de volver al trabajo por...
7: Sort que al doblatge li fiquen una veu de persona gran a la Michelle
0: Pfeiffer. Sí, sí, bueno, li posen la veu de la Mercè Montalà,
7: sí,
0: però
7: sí.
0: Que és la, sabeu que és la veu oficial de la Julia Roberts, però en la versió original té una veu més aguda, més jove, perquè és que Michelle Pfeiffer sembla que els anys no passen per ella. No ho sembla.
7: Espectacular.
0: 68 anys té, és que tu estàs veient la sèrie i dius, és que no em crec que aquesta senyora tingui 68 anys, perquè a més porta escotazos, vesteix com una mena de senyora una mica, bueno, vesteix com els anglès, les ames de casa angleses, però en aquest cas nord-americana. Vale. També sabem una miqueta per què està ella a la minissèrie, perquè la minissèrie que es basa en una novel·la, i qui és el showrunner de la sèrie? Doncs és el David E. Kelly. I qui és aquest senyor? El marit de Michelle Pfeiffer.
7: Ah, mira.
0: Clar, todo queda en casa. Malgrat el nepotisme, val a dir que és la primera vegada que hem vist David E. Kelly fent papers per la seva dona, perquè ja Michelle Pfeiffer la veiem poc al cinema, cada cop la veiem més a la petita pantalla. Doncs al marge d'això, la protagonista és la Elle Fanning, que és això, és la Margot, que de sobte es queda embarassada, i clar, necessita diners, perquè una altra cosa no, però els bolquers valen pasta, eh? I tot això, tots els que heu tingut nens, sabeu que els bolquers és un pozo sin fondo.
7: Bueno, qui diu bolquers com a paral·lelisme o com a simbologia del que vol dir tenir una criatura, que és una barbaritat.
0: És un pozo sin fondo.
7: És un pozo sin fondo.
0: Sí, sí. I clar, i
7: que, com, que com deia el propi personatge de la Michelle Pfeiffer, ho fas amb ganes, però és el que és.
0: Clar, el personatge que és la mare, la Michelle Pfeiffer, que interpreta la mare de la Margot, i que treballa en un... A veure si recordo, treballa en un Hooters. S'havia treballat en un Hooters i ara treballa d'una cadena en un Westinghouse, o un com es diu aquest, un Camar, saps aquestes cadenes Corte Inglés a l'americana? Sí, sí, no és això. Ara no me'n recordo exactament. Doncs, i el seu pare, que és el Nick Offerman, havia sigut i és un lluitador de wrestling retirat, que no té una relació propera, però clar, quan s'entera que la seva filla s'ha quedat embarassada, ha tingut un nen, doncs torna, diguéssim, el hijo en este caso, el padre pródigo, torna a casa. Doncs què és el que decideix la Margot per guanyar-se la vida ara que necessita diners perquè ella ha decidit tenir el nen? Doncs me voy a abrir una cuenta en OnlyFans.
7: Ah, amigo.
0: I clar, a partir d'aquí ja saps que, obra, OnlyFans no és només sexe. Si ho sabeu tots, més o menys. Els que sabeu que hi ha sexes perquè esteu interessats en veure OnlyFans. Sí que en aquest sentit ja sabeu com funciona la cosa. Però no tothom que s'obre un compte OnlyFans...
7: Seria com si diguéssim, vindria a ser com un d'allò privat, no? O sigui, com un club patrocinat en el que tu pots oferir continguts, que poden ser classes, pot ser el que sigui.
0: Comença a crear personatges, comença a fer coses, comença a vol fer crítica literària, vol fer moltes coses, però s'adona que la gent, en realitat, si no vol sexe, vol veure carn.
7: Sí, sí, sí, sí.
0: I llavors que ella contacta amb un parell d'estrelles d'OnlyFans que fan performances i a partir d'ella, amb la seva imaginació i donant al públic allò que li agrada, comença a tenir èxit. Però clar, dedicar-te a OnlyFans, diguéssim que avui et digui, és com ser, si no prostituta, actriu porno. És la imatge que té la gent al cap. I això, una societat tan pacata com la nord-americana, sobretot quan tens un nen petit que no has formalitzat un matrimoni, que ets mare soltera i si et dediques a OnlyFans, ui, esto pinta mal pels conservadors.
7: Sí, sí.
0: Però la realitat és que no, és que ella no vol dedicar-se al porno ni fer sexe en viu a OnlyFans, simplement ha trobat una manera de guanyar diners, se n'adona que les actuacions

0: actuacions que fa a OnlyFans tenen èxit, agraden a la gent, no necessàriament tenen que veure sexe. Ella, amb la seva vènia d'escriptora, comença a crear personatges i mons imaginaris i es adona que té èxit. Però, clar, la societat no és tan permissiva. I quan el pare del seu fill retorna i li comença a dir, bueno, pues, ¿qué tal si compartimos custodia compartida? I ella diu que no, pues la cosa acaba a judicis. Mm. I, clar, si et dediques a OnlyFans davant d'un jutge, i hasta aquí puedo leer, perquè si no us destripo gairebé tota la temporada. És una minissèrie que, o millor dir, una sèrie, perquè té segona temporada renovada, realment que no t'ho esperaves, perquè comèdies dramèdies d'aquestes s'han fet moltes. Però amb aquesta xispa, per dir-ho en castellà, amb aquest carisma, no només de Michelle Pfeiffer, de Nick Offerman, de la Elle Fanning, la protagonista, també apareix en Greg Kinnear com en un paper secundari, apareixen gent bastant coneguda en aquesta sèrie. La veritat és que tot funciona bastant bé. Així com Spider-Noir comentaven que tot funciona al voltant d'una trama de novel·la negra, aquí tot funciona en una història que a priori podria ser dramàtica, però que te la mostren com a comèdia. Mm-hmm. Perquè a vegades la comèdia sorgeix també del drama.
1: Mm-hmm. Totalment, totalment.
0: La mateixa protagonista és això, ja està en una situació, necessito guanyar diners i em dedico a OnlyFans. OnlyFans també va dir que darrerament altres sèries s'han dedicat, per exemple, la tercera i pel que sembla, perquè no l'he vista, bastant prescindible temporada d'Eufòria, també té que veure amb alguna de les subtrames amb el món d'OnlyFans, i alguna sèrie espanyola em sembla que també ho ha tractat, és a dir que de vegades són això, són modes, però bueno, clar, quan parlem de plataformes que tenen èxit, plataformes digitals, doncs també el món de la televisió i de les sèries televisives també els interessa mostrar aquesta nova realitat.
1: Que passa doncs, és que aquí sempre hi ha un debat interessant, Òscar, que és que sí. Hi ha el debat de si blanqueja l'opció.
0: Això, clar, jo penso que té un cert blanquejament.
1: A mi, pel que m'explicaves, em dona aquesta perspectiva.
0: Jo tinc aquesta sensació. Però com que, diguéssim, que té clar que el personatge no vol fer sexe, insisteix molt en que el personatge no vol fer porno. Ara, vull imaginar, jo no coneixo OnlyFans, no tinc cap compte, tampoc m'interessa, la veritat no tinc cap curiositat, vull imaginar que tothom que té un compte OnlyFans, no tothom es dedica al porno ni al sexe. I m'imagino que hi haurà altres coses. Però la imatge que té tothom al cap, quan parlem d'OnlyFans, és això. Perquè al principi, sí, bueno, soy el típico modelo que voy mostrando un poco de carne, y al final, como la gente me pide más, pues me paso ya directamente a mostrarlo todo. Mm-hmm. Llavors, clar, estiguéssim que es creua una mica la ratlla. Ara, OnlyFans no és ni positiu ni negatiu, nosaltres no farem judicis morals, però sí que tinc la sensació de que blanqueja una miqueta el que té a veure amb OnlyFans, perquè és veritat que el personatge ho passa molt malament, sobretot quan es descobreix que té un compte OnlyFans. Mm-hmm. Però
1: és a dir, està bé que doni el missatge de que no surt gratis i no ens referim econòmicament, sinó que té un cost, diguem-ne, social, i això és
0: sí,
1: bo perquè se sàpiga.
0: Social,
1: perquè a mi el que m'interessa, Òscar, de tot això, és que la gent ha de ser lliure de poder fer el que vulgui. Però per poder ser lliure has de conèixer molt bé el producte. És a dir, has de saber molt bé la lletra petita que té, no? I en aquest cas la lletra petita no t'ho diu la plataforma, t'ho diu la societat.
0: No. La societat, sobretot, t'ho diu tu quan tens una necessitat monetària, que tu saps què és el que vol la gent i si tu estàs disposat a donar-li.
1: Sí, però llavors, vull dir, fins i tot en aquest cas, el que s'ha de saber és les conseqüències a curt i a llarg plaç que té. Perquè no és un, mira, esto es hoy y mañana se olvida. No, allò ja queda per sempre.
0: Avui en dia, en el món digital, no hi ha un oblit social.
1: Allò queda per sempre. Allò queda per sempre fins i tot quan ja has superat igual el deute que tenies.
0: No, és que suposo que en el fons, digue-li OnlyFans, digue-li Twittero, digue-li YouTuber d'èxit, tota una exposició pública té una responsabilitat i té unes conseqüències. Llavors tu has de decidir fins a quin punt vols jugar aquest paper. Mm-hmm. Fins a quin punt estàs disposat a donar al públic allò que vol o simplement tu tens un producte i no el vols canviar. Això decidirà de molts factors, però en darrera instància, a veure, OnlyFans, la gent que es fa un compte d'OnlyFans no ho fa perquè es vulgui divertir, és perquè vol diners. És un camí ràpid per enriquir-se, molt ràpid. Llavors tu has de decidir, llavors, sense aquí nosaltres establim cap judici moral, això ho tenim molt clar. Però sí que tinc la sensació que la sèrie blanqueja una miqueta aquest món. No acaba d'escarbar del tot. Ho planteja, ho mostra, el personatge en un parell de capítols ho pateix, però ella té molt clar que no deixarà OnlyFans. Mm.

0: Llavors, clar, al final és això. Fins a quin punt estàs disposat, o disposada en aquest cas, a mantenir-te fidel al que tu vols fer, o si alguien t'ofrece $1 milió, com Robert Redford,
1: Ah,
0: què faràs?
1: exacte.
0: I a partir d'aquí, tu has de decidir també en aquest sentit, clar, és que en el fons avui en dia, a les xarxes socials, que se suposa que són per majors de 18 anys, de 16, teoria, 16 anys, hem de decidir la nostra responsabilitat i sobretot ser conseqüents amb el que fem a les xarxes socials. Digue-li Twitter, digue-li TikTok, digue-li Instagram, i en aquest cas una cosa més directa, més, diguéssim, tu a tu, com és l'OnlyFans, i has de decidir tu què vols fer, quin ús li donaràs, i sobretot sigues conscient del que estàs fent.
1: Sí.
0: Però bé, bueno, en aquest sentit, com dèiem, nosaltres no fem judicis de valor. Per nosaltres, OnlyFans no és ni bon ni dolent, això ja depèn de cadascú.
1: Ah,
0: I la
1: sí.
0: sèrie?
1: Digues, digues.
0: La sèrie, en aquest sentit, doncs sí, ho planteja, però jo tinc la sensació que no acaba d'aprofundir. Jo penso que han fet una versió amable d'OnlyFans. És aquesta sensació que m'ha quedat. A
1: Sí.
0: veure, la sèrie és molt gaudible, però sí que si escarbes una miqueta, més enllà de que, com deia abans, el personatge, hi ha un parell de capítols que, clar, es veu exposada públicament. No sé jo si realment és tan dramàtic com ens ho planteja.
1: En fi, doncs aquestes són les dues propostes. Que hi hagi debat, que això em sembla interessant. La setmana que ve, més sèries amb l'Òscar González, que ens portarà dues racions més d'aquestes tan bones que ens prepara amb tant d'amor. Òscar, la setmana que ve t'escoltem.
0: Fins la propera.

0: Va passar tal dia com avui, 16 de juny del 1957. Naixia Jordi Hurtado. En un barri de l'Hospitalet de Llobregat naixia tal dia com avui en Jordi Hurtado. Un nom que potser aleshores no deia gaire, però que avui és sinònim de longevitat televisiva i carisma incombustible. El gran salt a la fama li va arribar el 97, quan va començar a presentar Saber i Ganar, el concurs cultural de la 2, que s'ha convertit en un clàssic inqüestionable. I així reaccionava Jordi Hurtado, preguntat per Fórmula TV, sobre els memes comparatius després de la mort de la reina Isabel II.
1: Protagonista en Twitter, porque has ganado la batalla.
2: Involuntario, absolutamente involuntario. Es decir, yo no he hecho nada, para eso yo no he hecho absolutamente nada. Protagonista involuntario. Sí, trending topic, como me ha contado todo el mundo. Y bueno, pues sí, el primero en alucinar soy yo, ¿no? Y bueno, felicitar a todas esas personas que tienen esa imaginación, que piensan en mí, que además, bueno, me están haciendo tanta publicidad.
0: S'ha de reconèixer que té molt bon humor. Recordem, doncs, que va ser un dia com avui, un 16 de juny del 1957, que naixia Jordi Hurtado.
3: A Onda Cero Catalunya... La música.